per la ciutat, per la ciutat. Ràpidament m'he aixecat, de nou ha sonat, nerviós, dring, dring. Corre més ràpid, Genís, vés a obrir la porta i amaga els patins.

som ell, com tu ets ell, com tu ets jo i nosaltres som tots junts. Mira com fugen, com porcs d'una escopeta, mira com volen. Ploro. Assegut un floc de blat de moro, tot esperant la camioneta. Samarreta Societat Anònima, dimarts de sang estúpid. Home, has sigut molt mal nen, t'has deixat créixer la cara. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut. Senyor policia urbà, assegut, policiet, bonic, polit i en un bon embolic. Mira com volen, com la Llúcia dalt del cel. Mira com corren.

crema de matèria groga, raja d'un ull de gos mort. Peixatera, cardamones, pornogràfica, abadessa, nano, has sigut mala nena, t'has deixat les calcetes avall. Jo som l'home ou, ells homes ous, jo som la foca, tururut. Seus en un jardí anglès, esperant el solet, i si no ve el solet et poses moreno de parar la pluja anglesa. Jo som l'home ou, ells homes ous, jo som la foca. Tururut, tururut!

0: Mira quins somriures de porcs a la cort, mira com regrinyen. Ploro. Sardina de sèmola s'enfila a la Torre Eiffel. Pingüins ximplicíssims canten Hare Krishna, tio, si els haguessis vist clavant-li cops de peu a l'Edgar Allan Poe. Jo som l'home ou. Ells, homes ous. Jo som la foca. Tururut! Upalà, upalà, tothom em vol gastar. Esclau, m'has mort quan me la vols desgraciat i si te'n surts en terra mira'm la carta. És mort, seieu, pare, reposeu.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Amb veig 93.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català. Pròxima estació.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Cau una paret, és el raig que no para, esclaten els colors, desapareix el mal foc. Es fa possible veure el nacre, cel vermell és el raig que no para, música i notícies a l'emissora, cantem.

morta. La moto s'embala i va perdent-se. Torna el batec que repara, el raig no para.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

0: Dos, uno.
1: Sempre sent en català.

Benvinguts al novè i últim capítol del Tamborí, el podcast dels Premis Preludi, on descobrim les millors sardanes del 2025. Soc l'Arnau Tordera i això és el Tamborí.

0: Avui tanquem aquest recorregut per la categoria Audiència, presentant les darreres 5 sardanes candidates d'aquesta categoria. Després d'aquest capítol, el protagonisme ja serà vostre. Les 5 sardanes que escoltarem avui es podran escoltar en directe el 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou i aquell mateix dia es votarà quina d'elles es convertirà en la tercera finalista de la categoria Audiència. Per fer aquesta última selecció, ens acompanya un altre membre del jurat dels Premis Preludi, Francesc Assú, benvingut.
1: Gràcies, Arnau.
0: Francesc, arribes en aquest darrer capítol del podcast abans de les gales en directe. Què en destacaries de les sardanes que proposes per la votació final de l'Audiència?
1: Home, jo crec que porto autors molt contrastats. Mm-hmm. Jo crec que són autors que el gran públic coneix, que el gran públic ha ballat. Són autors també, la majoria d'ells, propis de sales de concert. I que, per tant, hi ha aquesta combinació que hem estat buscant tota l'estona de que la sardana sigui potent, sigui ferma, però a la vegada també tingui el toc de qualitat ineludible a tots nivells. Inspiració, instrumentació, bona tècnica, en fi, que sigui un tros de sardana.
0: Molt bé, doncs descobrirem aquests trossos de sardana. Som-hi, endavant.
2: La selecció.

0: lleugerament amb la bemoll, amb una transició típica de l'harmonia de color. El la bemoll es transforma en sol major i, curiosament, aquí es queda. Per tant, quan acaba el curt i torna el llarg, ens anem de sol a fa amb una sonoritat certament curiosa, no?
1: Això aquest... no és gaire habitual
0: no. En les composicions. Jo crec que el control de les tonalitats és un tema molt important. Uh-huh. Val? És un tema molt important perquè de vegades no som massa conscients de que les sardanes es repeteixen, les seccions, i en conseqüència hi ha tonalitats molt allunyades entre si que fan que sigui sorprenent. Val? Potser està buscat, però no deixa de ser sorprenent. Uh-huh. Aquesta introducció desemboca en un petit tema amb una rítmica que se m'escapa una mica el riure perquè la trobarem precisament en aquest capítol amb dos o tres sardanes més, que és una rítmica com bastant habitual i relativament de moda, no? Que és el pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Val?
1: Carai, és com una fórmula d'èxit en la composició actual, per dir-ho
0: així. Sí, que dintre del 2-4, el nostre compàs és una fórmula que no s'utilitzava en el segle XX, per entendre's, o no massa, i en canvi ara, darrerament, doncs, és una fórmula
1: exitosa i reeixida en el
0: terreny. Sí, i que, a més, dona aquesta sensació una mica d'inestabilitat, dona aquesta sensació del fort i el dèbil, etc. No? Acaben els curts amb uns tocs de campanes, no sé si és quan batega l'esquirol, vés a saber, amb uns tocs de campanes, que aquests tocs de campanes sempre són complexes perquè, si està ben instrumentat, vol dir que cada instrument fa la seva campana en el seu moment i això ha d'estar ben equilibrat, ha d'estar ben interpretat, etc. No?
1: Per entendre'ns acústicament, quan parles de campanes, a què et refereixes exactament?
0: Em refereixo a que són pam, pam, pam, pam, per exemple, no? I aquesta, és a dir, és un toc acampanat, que vol dir atacat, però a la vegada deixat anar ràpid. D'acord. Aquestes campanes poden ser ràpides, pam, pam, pam, pam, pam, i clar, cada una d'elles els fa un instrument, i per tant la sincronia d'això ha de ser molt correcta, hem de fer-ho molt a lloc, i a més, a nivell de volum, haig d'estar igual que el que acaba d'interpretar-ho, igual que el que entra, etc.
1: Un repte pels intèrprets.
0: Sí, sí. És una manera també brillant d'acabar-ho, no? Els llargs comencen, curiosament, en el to inicial. Val? Hem deixat aquell sol i tornem al fa.
1: El fa major.
0: Sí, que dona una sensació com de varietat tonal, no? Jo no sé si és que... No sé exactament com es pensa això, si és que es pensa que ha sortit així o potser ha sortit de l'altra manera però m'interessa més aquesta tonalitat. No sé, jo crec que cada compositor té la seva mecànica. Jo recordo que jo mateix vaig fer tota una sardana sencera i quan la vaig acabar la vaig baixar un to.
1: Ostres.
0: Sencer. Perquè hi havia un passatge... No, hi havia un passatge que l'instrument que feia el solo el patia excessiu.
1: Pel to...
0: I vaig pensar...
1: No cal fer patir un intèrpret.
0: Sí, sí. No em suposava gaire trasbals emocional i així va quedar. I així és una sardana força coneguda.
1: Jordi Paulí té un cervell que molt revolucionat. I
0: jo crec que sí. Jo crec que tot això ho ha d'estar controlant. Curiosament, el cant és de tible. No passa massa, però suposo que per tessitura li devien haver el tible. La contra que fa el cant és la segona tenora. I, en canvi, el primer tenor, quan entra, hi fa com uns tocs lleugerament jazzístics, jo he considerat. No oblidem que Paulí és un bon especialista en el gènere.
1: I tant, i tant.
0: És un bon saxofonista i, per tant, controla molt bé totes aquestes històries. I al final del cant segueix el que tècnicament diríem el cercle de quintes. Val? Seguir el cercle de quintes vol dir seguir la lògica musical, però que dona una sensació de plenitud, de
1: coherència en els enllaços.
0: De coherència i tot plegat, que fa que hi hagi un final molt bonic, certament. Desemboca en un salt petit, amb una curiositat d'instrumentació, que és que no està mai quiet, és a dir, ara toca un, ara toca l'altre, ara toca, a més, amb molta diversitat.

0: el segon tible, la segona trompeta, etc. La qual cosa jo crec que ho fa també una mica per tema de descans, però ens demostra que és un bon instrumentador i que controla molt bé el tema de l'equilibri dintre de la cobla, perquè ara tu, ara jo, això vagi tenint un fil argumental. I aleshores arriba el moment del fort de baix, que diguem, el moment de l'exposició del tema, que el busca amb un altre canvi de to,
1: carai,
0: val? Que és allò que en diguem una mica que els balladors agraeixen molt, que és una mica el subidón, no? que fa que tiri molt amunt i que ens torna aquell sol que havíem comentat.
1: La bemoll no hi torna en cap moment?
0: No.
1: Només està l'introducció.
0: Només els primers compassos. És un final efectista que, efectivament, farà les delícies del públic ballador i que, en certa manera, ens referma que és un allò que dèiem, un tros de sardana.
1: Un tros de sardana. Molt bé, doncs descobrim-la. Aquest L'Esquirol Batega, de Jordi Paulí.

0: Doncs acabem de sentir l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. Continuem, Francesc, quina és la segona sardana que tenim per avui?
1: Doncs la pubilla del Ter, de Lluís Bofill.
0: Lluís Bofill, nascut a Palamós. Què en diem d'aquesta sardana? Quina anàlisi en fas?
1: Doncs mira, d'entrada la dedicatòria està dedicada al pubillatge de Torroella de Montgrí. Mm. Val? Crec que és un fet sempre bo saber l'objectiu al qual està dedicat això. En Lluís és un autor poc prolífic, pel que jo sabia, i ho confirma la partitura, perquè em sembla que posa sardana número 9. Per tant, és poca producció. Jo ho conec, l'havia tingut de tiple a la Cobla del Conservatori, és un noi molt trempat, és un gran matemàtic.
0: Carai, sí. I això es reflecteix en alguna cosa, creus?
1: Bueno, com mínim té les coses ben controlades, mm-hmm. Val? Ja un plantejament inicial d'una cèl·lula rítmica, quan diguem cèl·lula ens referim a un motiu rítmic, que aquest motiu es va treballant d'una manera molt correcta. Curiosament, tornem a caure en... tornem a coincidir amb la rítmica pam, pam, pam, pam, que parlàvem abans.
0: Torna a aparèixer aquest ritme.
1: Que està bastant de moda. Els curs acaben amb una melodia de tible molt senzilla. Ell és tible, per tant, coneix bé l'instrument. Molt senzilla, molt plana, molt... Podríem dir que fins i tot li faltaria una mica de cosa, però suposo que està volgut així. Molt clar, molt pla, sense massa res més. Val? Els llacs comencen amb una mena d'interludi, una mena d'introducció que recorda aquella cèl·lula inicial que havíem treballat al principi, però que el juga d'una manera molt correcta perquè el desemboca cap al to menor. D'acord? El to menor és el to que definirà el cant principal, que està portat amb un diàleg entre dos tenores i dos tiples. Això és força curiós.
0: Està harmonitzat o és contrapuntístic?
1: És un darrere l'altre.
0: D'acord.
1: Una mica pregunta-resposta, mm-hmm. més que res. Dos tenores i dos tiples. És un element curiós perquè no és massa habitual. Sí que és habitual una tenora i un tiple, que el cant sigui de dos tenores, fins i tot de dos tiples, però que les dos tenores i dos tiples es vagin responent no és massa d'habitual.
0: Carai. No sé si pot tenir alguna cosa a veure amb l'univers del pubillatge.
1: Potser sí, que hi hagi de tot, o presència masculina femenina, per exemple.
0: Potser un punt de partida.
1: Vés a saber, sí. El salt petit també està protagonitzat pels dos tiples i el flabiol, que desemboca a un pont semblant al que ja havíem tingut els curs, amb aquella cèl·lula rítmica, pam... Pam, pam.
0: Sí que està de moda, fins i tot en una pròpia sardana apareix
1: en dues ocasions. Té lògica en aquest sentit, perquè en certa manera fa com una petita reexposició d'aquell fragment. Val? Tot plegat ens porta al fort de baix brillant, basat en aquest salt petit, i que desemboca amb una coda també brillant. És una sardana, allò que en diguem una sardana curta, no curta en el sentit del segle XIX, sinó que és una sardana que tira 25 per 73, i això és una delícia per als que ballen i una delícia per la cobla, també. Saps? Quan dius, ara hem de fer aquesta sardana... Sí, tenim una mica de tendència als compositors a estirar-ho tot bastant, i en canvi aquesta sardana, amb aquest poc tiratge... defineix molt bé una bona sardana com és aquesta.
0: Molt bé, Francesc, doncs moltes gràcies. Descobrim com sona la pubilla del Ter, de Lluís Bofill.

0: Acabem de sentir La pubilla del Ter de Lluís Bofill. Sí que era una sardana breu,
1: en
0: efecte. Doncs som-hi per la tercera d'avui, Francesc. Quina ens explicaràs?
1: Doncs us vull parlar de A un pas de la plaça Major del compositor Jordi Feliu.
0: Jordi Feliu, nascut a Barcelona. I què en destacaries d'aquest A un pas a la plaça Major?
1: Doncs mira, en Jordi és una persona amb una activitat artística molt, molt gran. De fet, és un bon actor, també.
0: Carai, actor d'escena.
1: Sí. En els concerts de la seva orquestra sol fer algunes aportacions molt divertides i molt interessants. Mm. La introducció de la sardana seria molt rotllo musical, per entendre'ns. Musical, vull dir...
0: Inspiració americana.
1: Sí, exacte. Mm-hmm. Amb acords quatríades, que... un cant amb reminiscències americanes, clarament, jo crec. L'acord rebaixat, l'intercanvi modal que parlàvem abans, que són sempre acords molt bonics, molt efectius, molt bonic d'escoltar i, a més, molt propis de les persones que han estudiat, val? Que coneixen el recurs i que el saben utilitzar, no? Aquelles subdominants menors, aquells moments que floreixen i que enriqueixen molt bé el llenguatge. Acaba els curs amb una curiosa cèl·lula d'instruments de clau de fa, pel meu gust, un palet massa dissonant, per bé que en cap cas busca dissonància dura, però és curiós, és un moment...
0: Punxa una mica.
1: Sí, doncs... Bueno, està molt jugant amb tot amb segones i és curiós, si res més no, no? És un compositor que domina la presència de les dominants secundàries, fins i tot les dominants substitutes, que serien molt pròpies del món del jazz, del món de la música moderna, i que fa que doti a la sardana d'una sonoritat clarament moderna, podríem dir, no? Clarament segle XXI. Això passa, per exemple, de manera molt, molt evident a la introducció dels llargs. Cant de tenora molt bonic, molt, molt inspirat, que poquet a poquet es va convertint en cant de dues tenores, no? Mm. Hi ha un incís de tibles al mig del cant i quan la tenora el respon ho fa d'una manera sorprenent, si res més no. Una manera que no t'esperes.
0: Sí? Estarem expectants.
1: Val. Jo ho he tractat com curiós, però efectiu. Val?
0: D'acord.
1: No t'ho esperes. És un canvi de color, podríem dir, bonic. Ens entra un salt petit de trompeta i fiscorn, juganer, ballador, que es contrasta amb les fustes. Podríem dir que aquí... concedim clarament a que la música sigui dansable i desemboca amb un fort de baix on, tornant a fer servir bona tècnica com una mena de quodlibet, val? Conflueixen el cant de la tenora i el salt petit que acabem d'escoltar.
0: Ho conjunta tot en un moment musical.
1: Les dues melodies, a la vegada... i, a més, la rítmica a sota, que fa que sigui un bon exercici contrapuntístic. Salvar les distàncies seria com el que passa al final de la sardana juny, quan allà, sense cap tipus de concessió rítmica, els dos temes en contrapunt junts, i desemboca, en aquest cas, a la sardana del Jordi, amb un final brillant d'aquests que fan que tornem a parlar d'un tros de sardana.
0: Molt bé, doncs ens fixarem en aquests detalls. Escoltem ara A un pas de la plaça Major de Jordi Feliu.

0: Acabem de sentir A un pas de la plaça major de Jordi Feliu. Seguim endavant, Francesc, la quarta sardana que tenim avui.
1: Doncs mira, Encanteri, del Xavier Ventosa.
0: Xavier Ventosa, de Cardona, que què ens exposarà en aquesta peça?
1: A veure, d'entrada la dedicatòria, és una sardana dedicada a la plec de Calella, d'acord? Fins i tot diria que la gravació que vam sentir era una gravació que semblava que eren dues o tres coples, una gravació doblada.
0: D'acord, aquesta segurament no serà la que sentirem avui, però que vosaltres com a jurat, diguéssim,
1: vam sentir això, sí.
0: Tenir aquesta gravació.
1: Sí, sí, bueno, era simplement que devia ser un final de plec o alguna cosa d'aquestes. Inici brillant. No podem oblidar les influències, eh? Jo crec que aquí hi ha el John Williams una mica present.
0: Ho hem vist en més d'una sardana, eh?
1: Sí, sí, és que no es pot evitar.
0: No es pot evitar. Dels grans compositors del segle passat.
1: I al contrari, no seria en absolut un defecte, eh? Tutti de coble, metalls conduint, les fustes trinant, contrastant amb tot plegat, és un
0: explosiu.
1: Un inici molt brillant, val? Però tot això poquet a poquet es va evaporant. Va perdent força i va caient a una sonoritat que, és clar, per al títol de la sardana, Encanteri, l'he qualificat com una mica un punt màgic.
0: D'acord.
1: Val? Més pròpia del títol, no? Com si volgués descriure alguna cosa que aquí, clar, no sabem. Val? És una sonoritat molt curiosa, que aquí tendiria més, per buscar comparacions, més a Harry Potter, per entendre'ns, que no pas a aquest inici. Per tant, el contrast aquest és molt bonic. És una sardana, a més, que busca un fet d'aquests molt interessant, jo crec, que és que l'enllaç de curt a curt i de curt a llarg està absolutament lligat. És a dir, com si fos una sardana revessa, no? Salvar les distàncies. Per tant, no tenim la sensació aquella que el curt, pum, acaba
0: culmina.
1: I, pum, comença altra vegada el curt o el següent llarg, no? Està totalment lligat i això dona una mica sensació de continuïtat. Acaba oferint a la sardana, la forma sardana, més sensació com de poema simfònic o d'obra més lliure, que no pas a l'estereotip de la sardana, que seria aquesta partició molt clara entre una cosa i l'altra, no? Okay. A l'inici dels llargs hi ha un recordatori al mateix tema dels curts i damunt d'una nota pedal do greu, que és la nota que el fiscorn pot treure de manera molt, molt evident i que ens demostra que és una persona que coneix bé la instrumentació i que el sap utilitzar. És una nota forta, greu, que els fiscornaires la solen treure bé.
0: I que has de conèixer l'instrument per fer-la servir de
1: per
0: manera...
1: Per escriure-la, perquè si no dius, no, aquesta nota no hi arriba, aquest instrument, no?
0: No, perquè no forma part de la tessitura habitual d'escriptura.
1: Exactament, és el que passa que a través de la col·locació del llavi se sap que sí, no? A partir d'aquesta nota pedal, quan diguem pedal, vull dir que és una nota greu al damunt del qual passen coses, no? O sigui, aquesta nota es manté i al damunt passen coses, de vegades fins i tot independentment de la pròpia nota que està a baix. Evoluciona una mena de transició que ens porta de manera força estable cap al cant de tenor. Val? Un cant de tenor que, novament, com ha passat d'altres vegades, al mig s'incorpora a la segona tenora i amb contres de fiscorns, amb respostes de fiscorns, que va generant un argument molt bonic. Podríem tornar-ho a qualificar potser un puntet de màgic, no? Però que acaba de manera sobtada, val? També pot ser màgic, això, no? El fet de dir, pum,
0: sí,
1: un cop de vareta, no? Una mena de cosa així. Aquesta manera sobtada és un salt petit, per dir-ho d'una manera, de metalls, que curiosament ens argumenta un nou tema, una temàtica nova, que acaba cap un interludi quan diguem interludi em refereixo a un d'aquells moments en què potser no passa exactament res, però que és interessant perquè és una mena de camí, no? Mm. Una mena de pont, podríem dir, força misteriós, i que desemboca de manera molt brillant cap al fort de baix, contundent, val? El fort està basat en el salt petit per les fustes i contrastat de manera molt brillant i molt balladora pels metalls. Acaba amb una coda brillant que ens recorda la sonoritat inicial del Williams, del principi dels curs, fent que la sardana efectivament sigui una sardana d'aquestes grosses, grosses.
0: Molt bé, Francesc, doncs moltes gràcies per aquesta anàlisi. Ens endinsem ara en l'encanteri de Xavier Ventosa.

0: Acabem de sentir Encanteri de Xavier Ventosa. I anem a per l'última sardana seleccionada d'aquesta categoria musical de l'audiència, que descobrirem avui quina tenim, Francesc.
1: Doncs mira, sardanistes muntanyencs del Lluís Alcalà.
0: Lluís Alcalà, nascut també a Barcelona. I què hi trobarem, aquesta sardana?
1: Doncs mira, és una sardana molt rítmica, amb un inici contrabaix, trompetes i flabiol, que genera una rítmica que gairebé acaba sent obstinada, en forma d'obstinato. I al damunt d'això, al damunt d'aquest obstinat, el tip i la tenora, amb una melodia de característiques, curiosament, molt més clàssiques, molt més, molt més tranquil·les. Es reexposa la mateixa melodia a tutti, i no diries mai amb quina rítmica a sota?
0: Amb el nostre...
1: Amb el nostre amic rítmic, sí, el pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam.
0: Carai, gairebé tots l'han fet servir,
1: sí,
0: en aquesta tongada.
1: Sí, 3 de les 5. I culmina amb el tiple i la tenora. Curiosament ho fan a l'unis, és a dir, tots dos fent la mateixa melodia. Delicat, això, perquè sempre hi ha el tema de l'afinació, el tema fins i tot de la pròpia expressivitat, sigui en un solo, però ho ha triat així, i amb el fiscorn a sota, que fent també la mateixa melodia, que en certa manera ajuda a que aquesta melodia funcioni. I ho acaba un dels binomis més famosos de la història de la cobla, que és la trompeta flabiol, que en diguem.
0: Trompeta flabiol,
1: que és una sonoritat que els compositors sabem que funciona molt bé, una sonoritat que va molt ben relacionada i que pràcticament converteix a la trompeta i el flabiol en un nou instrument, no? Amb un recurs molt utilitzat.
0: Coses harmònics, de timbre...
1: Sí, molt probablement. Fins i tot si la trompeta té sordina... Encara és més efectiu. Tenim exemples des del Joaquim Serra, molt coneguts, en què això funciona. I la veritat és que els autors ho utilitzem, m'incloc, com un recurs esplèndid.
0: Fet d'unir trompeta i flabiol fent una mateixa frase.
1: Trompeta i flabiol fent la mateixa frase, fent les mateixes notes. Clar, òbviament, el flabiol a la seva tessitura i la trompeta a la seva, això queda amb una octava o dues de vegades de diferència. Ah. I si sobre la trompeta té sordina, sembla com que s'acosti més a aquella sonoritat del flabiol i fa que encara... Jo ho entenc... ja que has utilitzat tu la paraula, com que la trompeta amb sordina se li afegeix un harmònic superior que fa que tingui doncs, una volada diferent, sí, sí, i això és artificialment amb un altre instrument. L'intro de llargs, amb la nostra famosa cèl·lula rítmica també, que culmina amb unes campanes, abans hem parlat de campanes, que són delicades, sempre són delicades les campanes, és a dir, aquesta nota que... donem accentuada, però que l'abandonem i que normalment va relacionada amb d'altres que es posen al mateix temps, abans o després, i resol a un canvi de to, si res més no sorprenent. Val? Perquè potser és un canvi de to d'aquests no esperats. Val?
0: Modulació, això, sense preparació?
1: La modulació està preparada, però diguéssim que si està amb A i anem a B, aquesta B és sorprenent.
0: D'acord.
1: Òbviament, aquesta B serveix, aquest canvi de to nou serveix perquè el cant de tenor i tiple intervingui. En un cant de tenor i tiple molt bonic, alguna desquadratura rítmica curiosa, que no sé si és volguda, jo entenc que sí, curiosa, desquadratura, vull dir que de vegades ja saps que tu que la música té anacruses, que són, diguéssim, la música que va abans de la caiguda important, però a vegades aquestes anacruses no es consideren anacruses i formen part del mateix cant. En fi, una rítmica curiosa que va avançant suaument cap a buscar el salt petit que el fa, curiosament, les dues tenores. Val? És a dir, aquesta transició el fan les dues tenores i arriba, perdó, el salt petit que la fan les dues trompetes que contrasten amb els dos tibles. El salt petit és suau, bonic. Dos trompetes i dos tibles seria una instrumentació força habitual d'aquest moment que va preparant poquet a poquet el fort final, que curiosament també ve portat per un canvi de to, que jo crec que deu ser que el to del qual venia provocava que potser aquell fort final no fos suficientment brillant, i aleshores busca una tonalitat en la qual els instruments estiguin molt més còmodes amb la força que puguin donar, i que a la vegada també ens ajuda perquè acaba sent el to de l'inici.
0: Llavors pots fer la repetició sense que hi hagi un xoc harmònic.
1: I aquest roda el món i torna al born, fa que la sardana tingui una certa unitat, exceptuant aquell canvi de to del mig, que era bastant sorprenent, però per altra banda, curiós, no? Un fort final valent, característic, ballador, allò que diguem sense concessions, val? Que busca, per damunt de tot, que la gent balli i cridi i acabi. Una bona sardana.
0: Molt bé, Francesc, doncs gràcies per aquests comentaris. Procurarem fixar-nos en tots aquests detalls que ens subratllaves de Sardanistes Muntanyencs de Lluís Alcalà.

0: Això era Sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà. Aquestes cinc sardanes es podran tornar a sentir en directe el 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, on amb la vostra votació coneixerem quines d'elles es convertirà, o quina d'elles, vaja, es convertirà en la tercera i última finalista de la categoria Audiència.
1: La Copla en un minut.
0: En aquest darrer capítol de la Copla en un minut no ens fixem en un sol instrument, sinó en el conjunt de la Copla. La Copla és un conjunt musical autòcton de Catalunya conformat per 11 músics que toquen 12 instruments que pot executar música de qualsevol mena, principalment la sardana. El Termcat ens la defineix com una agrupació instrumental generalment composta per 11 músics que té com a funció principal la interpretació de sardanes. Què en penses, Francesc, de tot plegat, de la Copla, d'aquesta definició?
2: Jo sempre he sigut un defensor de que això de conjunt instrumental i agrupació instrumental em sona... No em sona bé, la veritat.
0: Quina és la teva opció?
2: La Copla és una orquestra.
0: Una orquestra,
2: claríssimament. És a dir, de la mateixa manera que tenim quatre violins, dos violes, dos violoncels i un contrabaix i li diguem orquestra de corda. Doncs la Copla és una orquestra. Una orquestra de cambra, si vols. Per sonoritat, no.
0: Anava a dir per decibels, segur que no.
2: Per decibels, no. Però és així. A més, tenim un altre gran avantatge, que és que la Copla és tímbricament, extraordinàriament complerta. Tenim instruments de fusta, instruments de metalls, tenim un instrument de corda i un instrument de percussió. Per tant, tímbricament, guanyem a l'orquestra de corda. Val?
0: I tant. No només per volum, sinó
2: no,
0: també per diversitat.
2: L'orquestra de corda tindrà les seves altres característiques i tindrà les seves altres màgies. Però la Copla és també una orquestra. A la definició també diu que toquen majoritàriament sardanes. D'acord. Però no oblidem, sisplau, que si la Copla és una orquestra, pot interpretar qualsevol tipus de música. La sardana és el seu hàbitat natural? Sí. Però és com si diguéssim al revés, que la sardana és una dansa que l'interpreta la Copla. No. La sardana pot estar interpretada per qualsevol agrupació instrumental. La sardana pot estar interpretada per una coral, pot estar interpretada per un piano, pot estar interpretada per una orquestra simfònica i pot estar interpretada, òbviament, per una copla. No? I això no hem de perdre de vista aquesta història. Doncs la copla exactament igual. Ens hem d'acostumar a sentir la copla interpretant tot tipus de música. No passa res que siguin versions, no passa res que agafem una peça clàssica i l'adaptem a copla. Tindrem, òbviament, sempre les de perdre, però no passa res, ho podem provar-ho. I fins i tot hi ha coses que les podem millorar, per lo que dèiem de la riquesa tímbrica de la copla. I no passa res, que això ho pensava l'altre dia, el fet de que utilitzem els instruments típics de la copla, els nostres, és a dir, flabiol, tiple, tenor i fiscorn, per incorporar-los a les nostres agrupacions. Si jo tinc un grup i aquest grup està fent cançons, i en aquesta cançó hi intervé, òbviament, una mena d'arranjament, que és el vestit que fem de la cançó, i tens un amic que toca la tenora, posa-li.
0: I tant, en comptes d'un saxo.
2: Exactament, no? Miqui Núñez, si en els teus concerts tens saxo, trompeta, trombó, doncs intenta buscar la manera de que segur que algun dels tres, segur que el trombó pot fer un fiscorn.
0: I tant.
2: Segur que el saxo deu tenir referències per agafar una tenora, un tiple o un flabiol. O si no, contracta'l, que no passa
0: res.
2: I tant. Miqui, fem-ho, sisplau, a veure si em fas el favor. En definitiva, aquests instruments són instruments magnífics, tant com un saxo i com una trompeta i un trombó de vares, val? Magnífics. Per tant, acostumem-nos a incorporar-los. D'aquesta manera, jo crec que ampliem al marge, sinó la copla acaba sent una cosa com molt estàtica. Ja no diguem que sigui aquella cosa que està damunt d'un empostissat, normalment que li toca el sol, i que els diumenges al dematí està fent ballar a una sèrie de persones. No, traiem això de fora. La copla als concerts, la copla en els grans festivals, la copla fusionada amb coses. Tu has fet exemples magnífics d'això, no? La copla fusionada amb el que sigui, amb grups de rock, fusionada amb el que sigui, i els instruments de manera individual fusionats també amb qualsevol argument que tinguem. No tinguem por del tiple, no tinguem por del flabiol. La tenor i el fiscorn són instruments brutals.
0: I tant.
2: No tinguem por de tot això. Per tant, la copla hem d'estar molt més orgullosos de lo que n'estem. I sobretot tenim un gran problema, que és que no s'exporta. Val? No s'exporta a l'estranger. Jo, les poquíssimes vegades que he actuat a l'estranger, la gent s'ha quedat
0: bocabadada.
2: Bocabadada per escoltar... Perquè, esclar, estàs escoltant Toldrà, Garreta, Pau Casals, Enric Morera... Amb aquella agrupació, per entendre's, amb aquella orquestra, i es queden bocabadats. No perquè soni massa fort. No. No anem a buscar sempre els defectes característics. No perquè soni massa fort. En absolut. Estàs a dintre d'una sala de concert i mira l'èxit que ha tingut la Sant Jordi ara amb les seves actuacions a Alemanya i tot això. És molt més exportable del que els polítics ens fan.
0: Doncs gràcies per aquestes reflexions, Francesc. Ja us sentiu, músics. Sumeu la copla i els instruments de la copla als vostres projectes. La vida serà millor. Tanquem avui el 9è capítol i també aquesta sèrie de podcast del Tamborí. Enhorabona a Jordi Paulí, Lluís Bofill, Jordi Feliu, Xavier Pentosa i Lluís Alcalà per aquestes 5 sardanes que aspiren a convertir-se en la tercera finalista de la categoria Audiència. I ara sí que tot queda a les vostres mans. Ens trobem el 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou amb la principal del Llobregat. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest viatge dels Premis Preludi. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook, a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels. Són les 8.
0: Radio Arrels. A Morellàs, 88.2.
2: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: país.
1: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Gerard Jaquet, de Sant Feliu de Munt, va començar fent ràdio a Ràdio Arrels. Eren els primers anys i aquesta ràdio va comptar amb desenes de col·laboracions de gent que ens volia ajudar. Gerard Jaquet en aquell moment era pagès i ja era roquer, ja es movia en el món musical del país. Del 84 al 86 va fer una emissió a Ràdio Arrels molt celebrada, sobretot pels auditors més joves. Era l'horada del bitxo blau. Així l'anunciava ell mateix.
2: I ara, una petita entrevista de l'avi Bunyeta. Avi Bunyeta, què penseu vostè d'aquesta emissió que passen sobre Ràdio Arrels que es diu l'horada del bitxo blau?
3: I bé, serà ben simple, de vos explicar el que pensi. És una vergonya! És una vergonyassa de passar una emissió així d'una ràdio catalana. I just el dimecres a les 2 de la tarda i el dissabte a les 6, just al moment que els mainatges van pas a escola, que són a casa i que tindrien de fer els devers per l'escola, just en aquest moment els hi passen aquesta missió amb música de bojos pendent una hora i bestieses tan grulleres que les llurs orelles d'infants tan solament mai haguessin tingut de sentir coses així. És una vergonya!
2: Era una entrevista de l'avi Bunyeta per tenir els seus sentiments sobre l'emissió L'Horada del Bitxo Blau, una emissió de Ràdio Arrels, cada dimecres a les 2 i cada dissabte a les 6.

0: L'orada del bitxo blau, una emissió de Gerard Jaquet per Ràdio Arrels, entre el 84 i el 86.
1: Ràdio Arrels, em veig 93.1.

0: En Joanot Petitot, llegit per Guillem Cau.
1: Mit aquí que, temps enrere, hi havia un nin que se deia Joanot. Aquest nin era el més petit d'una família de busquerols que s'estava al barri del castell de Ceret. Se'n deia el barri del castell, però era la gent més pobra que s'hi estava. Eren els busquerols. Sabeu què és un busquerol? Doncs és una persona que treballa al bosc. Aquests busquerols de Ceret s'hi passaven el dia al bosc, amb tota la seva família, perquè era important que tothom ajudés. Així se podia fer més llenya. En Joanot era el més petit de la família i per això li en deien Joanot Petitot. Ell ajudava com podia perquè era petit, però un munt de xurit. Feia feixos amb branques primes, perquè aquests feixos no els venien, sinó que en tenien menester a casa per cuinar i escalfar-se també. A més, segons la temporada, collia bolets, nous, castanyes, maduixes busquetanes, cireres d'arbós i cargols que anava a cercar sota les fulles. Veieu si n'era de xurit, perquè tot això després s'ho podien menjar a casa. A la tardor, per exemple, feien coure els bolets i els cuinaven amb cargols i fins i tot guardaven les closques dels cargols. Com que eren pobres, no calia agitar res. Un dia de tardor, que el Joanot s'havia allunyat un bri massa per anar a cercar rovellons, que són molt bons cuits a la brasa, es va trobar un clap ben bonic i va començar a omplir el seu cistell, tot content de pensar quin àpat més bo farien a casa. I mentre collia els rovellons, no va veure que començava de fosquejar. Mentrestant, la seva família havia començat de fer camí cap a casa, però com que no ho havien fet plegats, la mare se pensava que el Joanot tornaria amb el pare creia que se n'havia anat amb la mare o els seus germans. Això fa que, sense voler, van deixar el Joanot tot sol al bosc. Al cap d'un moment, el Joanot se va avisar que se feia fosc, que era lluny i que s'havia d'espavilar i tornar amb la seva família. Ell se coneixia bé el bosc, però se'l coneixia de dia i al capvespre les coses ja li semblaven diferents. I penseu que a la tardor la nit arriba més de pressa. Això fa que en un tres i no res se va fer fosc del tot i ja el Joanot se sentia perdut. Tot d'un cop li va semblar que oïa uns sorolls estranys, uns sorolls de la nit. Què era que grunyia d'aquesta manera? Un senglar! Un senglar és molt gros, ai mare! I aquest crit? La guilla que s'espera que sigui negra nit per anar a robar les gallines. Aquesta fressa d'ales i aquests ulls lluents? El duc, el gran duc! Quin espant! El pobre Joanot intentava tornar a atrapar el seu camí, fent-se el valent, que això era el seu bosc, que no calia tenir por, tot i que tenia moltes ganes de plorar. Com és, pensava, que el bosc s'ompli de sorolls ara? On són aquests sorolls durant el dia? De seguida, ell mateix se va fer la resposta. Durant el dia són els busquerols que fan soroll. I això li va fer pensar que, a casa, tothom el deuria buscar i que potser havien sortit de casa per a venir a cercar-lo. Naturalment, era difícil de nit, sobretot que, a casa, com que no eren rics, no tenien llanternes. Com ho farien, doncs? Tot pensant i rumiant, el Joanot havia fet camí com podia quan li va semblar que veia com uns lluentons, uns tocs de llum un brit tremolosos. Què era això? I veia que no se movien per res. Tot d'una ho va entendre. Era la seva mare que li volia mostrar el camí de casa. I això el va fer més valent i li va treure la por. Sabia que allà on hi havia aquests llumets era casa. Allà la seva mare havia posat les closques de cargol a la finestra. Us en recordeu, oi, que no agitaven mai les closques dels cargols? Per les festes, quan la gent posava llums per a fer bonic, els busquerols, que eren pobres, no se podien comprar llanternes per a penjar a la finestra, però volien participar a les celebracions, com tothom. I, doncs, posaven una mica de greix a dintre de les closques buides dels cargols, amb un bocí de fil de cotó, i ho encenien, i feien una renglera ben bonica de petites flames. Aquestes flames petites il·luminaven la festa tan bé com les llanternes, i ara li indicaven el camí de casa. Us podeu imaginar l'alegria de tothom quan finalment va arribar. No tan sols de la seva família, sinó també dels veïns del barri, que ells també havien encès els seus llums de cargol. Totes les finestres del barri portaven llumets, com per un dia de festa. I ho van celebrar, tots plegats, menjant els rovellons que el Joanot havia collit al bosc. No sé si aquesta història encara se conta a Ceret, però, en tot cas, si no és mentida, deu ser veritat i, catacric, catacrac, el conte és acabat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: És el moment de la nostra cita mensual amb el director de la revista Descobrir, el Joan Morales, perquè ens faci 5 cèntims del contingut del Descobrir del mes de juny. Bon dia, Joan.
5: Molt bon dia.
4: A portada, les illes Medes, bé, que tenim nosaltres ben a prop i que tots els submarinistes coneixen. Me suposo que tracteu el lloc sota diferents aspectes, pas fora el submarinisme.
5: Sí, sí, efectivament. Ja ens coneixeu una mica després de tants mesos o fins i tot anys, no? Donant-nos la possibilitat d'explicar els nostres continguts. Aquest dossier de més de 50 pàgines dedicat a les Medes, no només exclusivament a l'arxipèlag de les Medes, sinó també a tot el litoral que ja està just al davant. Per tant, estem parlant doncs, del massís del Montgrí, estem parlant de tota la zona baixa del Ter. Doncs és un dossier en què, doncs, evidentment, les illes Medes hi tenen un protagonisme molt especial, però que també, diguéssim, d'alguna manera convidem els nostres lectors i usuaris a deixar-se caure per tota la zona. Les Medes, com bé sabeu, doncs és una zona protegida, és una zona que des que està, diguéssim, amb aquesta figura de protecció, doncs ha vist com la biodiversitat que acull havia crescut exponencialment fins al punt de ser, doncs, avui dia una reserva de fauna i de flora marines de les més interessants del sud d'Europa, però, a més, amb la possibilitat, a través d'aquestes propostes i activitats aquàtiques guiades, doncs, de poder descobrir-la in situ i de poder, doncs, per tant, contemplar a pocs centímetres doncs, gorgònies vermelles, algunes de les quals doncs, tenen més d'un centenar d'anys, de veure el corall vermell, no? Aquesta espècie també fràgil, però també veure escòrpores, merus, pops i una gran diversitat d'espècies que, diguéssim, estan just a tocar, com dic, d'aquest litoral del Baix Empordà, que és un litoral doncs, eminentment turístic i just enfront tenim l'Estartit, que és un antic poble de pescadors avui reconvertit en població de gran atractiu turístic, però alhora, com dic, gràcies doncs, a aquesta protecció, aquestes illes Medes doncs, han acabat esdevenint refugi de moltíssimes espècies de fauna i de flora que doncs, val molt la pena de conèixer i que nosaltres recomanem amb tot el luxe de detalls, no només per les espècies, no només per les activitats, sinó també per totes les propostes complementàries que s'hi poden fer. I, com sempre, també doncs, intentem aportar coneixement, no? Sobretot coneixement sobre la riquesa geològica de la zona, coneixement sobre quins són els principals punts d'interès d'aquestes illes, coneixement sobre la cultura marinera que s'hi ha establert des de fa molts segles, coneixement sobre llegendes, coneixement sobre gastronomia també, perquè al final, quan parlem, diguéssim, de mar, és inevitable també doncs, que pensem en tota la cultura marinera i gastronòmica culinària que s'hi amaga al darrere. Per tant, com veieu, doncs, un dossier que ens convida a descobrir aquest raconet del Baix Empordà, com tu deies, ben proper al Rosselló, aquesta Costa Brava, diguéssim, que s'estén ben bé fins a Argelers i, per tant, doncs, confio que el contingut us agradarà molt. En tot cas, a nosaltres ens ha agradat molt fer-lo i hem tingut la sort i la possibilitat doncs, de comptar amb la col·laboració del Roger Rovira, d'un fotògraf especialitzat en natura, que tant et fa imatges aèries com et fa imatges submarines o, diguéssim, en aquest cas, fins i tot, va tenir la possibilitat doncs, de trepitjar literalment la Meda Gran en un període de gran fragilitat com és el de la nidificació dels gavians i, per tant, també un valor afegit en aquest dossier, ja que hem pogut documentar la feina que es fa, diguéssim, des del parc per poder garantir doncs, la continuïtat d'aquestes grans poblacions d'ocells que aniden no? en aquestes illes, aprofitant doncs, aquesta protecció que n'impedeix l'accés per terra.
4: Sí, perquè a més de ser una guia indispensable per les nostres passejades, el Descobrir cada mes és una meravella de fotografies, eh? Ho podem dir.
5: Al final heu d'entendre que una publicació, especialment si és una publicació de viatges, o entra pels ulls o no entra, no? I al final, bé, doncs la sensibilitat, no? El sentiment, l'emoció que et transmeten les fotografies, doncs és la millor porta d'entrada perquè després doncs, t'atreveixis a endinsar-te en el contingut del text.
4: Sense cap dubte. Molt menys conegut és la Serra de la Taix, el Baix Llobregat.
5: Sí, i és paradoxal, no? Perquè estem parlant justament del Baix Llobregat, que és una de les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona, però estem parlant d'un espai natural, una joia, podríem dir, gairebé amagada, no? Entre Martorell i Castellví de Rosanes, que és, diguéssim, un aflorament del Triàsic que amaga fortificacions, que amaga doncs també algunes històries vinculades doncs, a diversos episodis molt interessants i un passat industrial que encara ressona. No? Estem parlant d'una zona amb penya-segats de gres vermell, perquè aquesta zona és una zona bàsicament rogenca. Per tant, podeu imaginar-vos aquesta serra, diguéssim, aquest espai natural amb aquesta pedra vermella que quan està sotmesa al bat del sol doncs, té aquesta coloració que la fa tan espectacular. Però, a més, doncs és una zona amb una grandíssima riquesa de castells, de torres, de punts de guaita, fins i tot algun monestir, com el de Sant Genís de Rocafort, fundat en el segle XI pels senyors del castell de Vell de Rosanes. És una zona, diguéssim, precisament perquè està atalaiada en un lloc tan estratègic com la vall del Llobregat, just a tocar del Pla de Barcelona, doncs és una zona, com dic, amb un interès natural i amb un interès patrimonial històric molt importants. I alhora, és una zona també, com deies, molt poc coneguda. Va patir un incendi l'any 2021. Aquest incendi va deixar paradoxalment al descobert un patrimoni de barraques de pedra seca perquè tota aquesta zona, com bona part del país, va ser conreada fins molt recentment. En molts casos, doncs, la filoxera va representar un abans i un després. Però en qualsevol cas, avui en dia aquesta zona és un petit paradís també per fer excursions, per gaudir d'un petit pulmó verd amb vistes a Montserrat, de tota aquesta zona del Baix Llobregat. I això és el que hem acabat fent, una mica doncs, diverses propostes també pels balcons a Montserrat, diguéssim pel Museu Ramon Canals, diguéssim per parlar i per descobrir el passat i el present de la vinya a la zona, pel Museu Municipal Vicenç Ros de Martorell per veure les rajoles i la ceràmica catalana, etc. Diguéssim, per tant, és una proposta que no només doncs, proposa aquesta descoberta de la Serra de la Taix, sinó també de tot el patrimoni que s'hi aplega.
4: Un itinerari complet, com soleu proposar cada mes. Atenció, perquè hi ha un reportatge en què ens expliqueu com una zona de secà s'ha transformat en un oasi. Com és possible? On és?
5: Doncs estem parlant de la zona de, diguéssim, que s'articula al voltant del que coneixem com el Canal de Serós. El Canal de Serós va ser construït entre els anys 1912 i 1914, per tant, fa una miqueta més de 110 anys. Va ser construït per la Canadenca, és un canal de 25 quilòmetres de Lleida i Tona que aprofita un petit desnivell de terreny per generar electricitat i de retruc, doncs, amb aquesta profusió de canals, d'embassaments artificials, per tant, d'aigua, ha acabat esdevenint en si mateix un petit també oasi i de gran interès natural, no?
4: La Canadenca, Joan, és una empresa important, no?
5: Sí, la Canadenca era una empresa molt important. De fet, va ser l'empresa que va desenvolupar la primera xarxa elèctrica a Catalunya. Ha sigut després posteriorment molt coneguda per una famosa vaga que va aconseguir que s'acceptés la jornada laboral de 8 hores aquí al sud, però en qualsevol cas és una gran empresa que va començar a construir embassaments a tota la zona pirinenca, també en aquesta zona del Pla de Lleida que aplegava totes les aigües del Segre, baixant del Pirineu, i que, per tant, doncs, va estar en l'arrel del que és l'electrificació de Catalunya. Per tant, una empresa realment en termes històrics molt, molt important. Doncs la Canadenca, com deia, doncs, es va construir en aquests anys, i avui en dia aquest canal de 25 quilòmetres doncs aplega també una gran quantitat de diversitat natural gràcies a aquesta aigua. Estem parlant d'una zona que anteriorment, diguéssim, a la construcció del canal, doncs era una zona bàsicament de secà, com ho és totes les terres de Ponent, i avui en dia doncs són zones amb un gran interès ornitològic. Hi ha moltes torres de guaita, molts itineraris, moltes propostes que pivoten precisament al voltant d'aquesta possibilitat, de la possibilitat doncs, de gaudir de moltes espècies d'ocells, en llocs com els aiguamolls de Rufea, en llocs com el Pantà d'Utxesa, en llocs com el canal de la Mitjana de Lleida, i tot el canal de Serós, a més, la gràcia que té, a banda d'aquest interès naturalístic, és que també és com una via que permet enllaçar i que permet d'alguna manera conèixer tots els pobles d'aquesta zona, que són pobles eminentment rurals, són pobles que normalment doncs, no visitem, però que amb l'excusa, diguéssim, del canal de Serós, doncs nosaltres també aprofitem per recomanar la seva visita, i tenint en compte sobretot doncs, que estem parlant d'una plana absolutament conreada, on els arbres fruiters de tota mena, presseguers, pomeres, pereres, figueres i molts altres, doncs també d'alguna manera dibuixen un verger que és encara més sorprenent tenint en compte doncs, que estem parlant, com deia, d'una zona 100% de secà.
4: Sí, sí, molt impressionant. Són tres dels grans articles que proposeu, i evidentment n'hi ha d'altres. Els comentarem pas, però només jo vull dir als editors que, com gairebé cada mes, hi ha una invitació a visitar Catalunya Nord, en aquest cas aquí als Aspres, a Queixàs.
5: Sí.
4: Perquè hi ha un dolmen interessant.
5: Exacte, vull dir que sabeu que tenim la Catalunya Nord sempre com a, òbviament, com a part del país que és en el nostre radar, i per tant que el tractem amb normalitat. I en Louis Bossier ha tingut l'amabilitat doncs, d'aportar-nos una proposta de ruta a la descoberta d'aquests dòlmens de Queixàs aquí a la zona dels Aspres de Rosselló. És una de les moltes rutes i propostes que hi ha en aquest número, i bé, doncs un motiu de més perquè pugueu anar a la Llibreria Catalana si voleu i doncs gaudir d'aquests continguts.
4: Moltes gràcies, Joan. Una vegada més, un contingut riquíssim i molt interessant. Ens retrobem a començament de juliol per un nou número. Però podem anunciar ja que tenim cita l'11 de juliol, ja que pugeu cap aquí, al Casal del Conflent.
5: Efectivament. Fet el número de juliol i agost, el número d'estiu del Descobrir, dedicarem tot el dossier de portada al Canigó. Un número que ens fa una il·lusió especial d'estar treballant en aquest moment. Tenim, crec, uns materials magnífics, estic segur que us agradaran molt, i tindran la possibilitat de presentar aquest número, com dius, al Casal del Conflent el pròxim 11 de juliol a les 11 del matí.
4: A les 11 del matí, al Casal del Conflent. Esperem que molta gent hi anirà, perquè realment serà una cita interessant. Moltes gràcies encara. Ens retrobem, doncs, al juliol. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies. Fins aviat.
4: Adéu. Adéu.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
1: Radio Arers. A Prada, 95.5.
6: Oh, that is rock and roll.

0: mommy, don't you?
1: Lliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
2: Bon dia a tothom. Soc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUMI, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La Franja de Ponent amb Joaquim Monclús. Parlem amb Joaquim Monclús de la Franja de Ponent, que és un territori català fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Joaquim Monclús, bon dia. Com teniu aquest, com viviu aquests atacs, que són aquests atacs a la Franja de Ponent, concretament?
1: Els atacs són molt greus i el resultat és que el català no existeix. A la Franja el català no existeix. Existeix, no sé si com li diuen, llengües minoritàries, no sé què, o el xapurriau i tot el que volen dir-li, o sigui, despreciau al màxim perquè no sigui important.
0: Això és un primer greu, és un primer problema de no reconèixer el que existeix, de fet, ho saben que existeix.
1: L'aragonès, que és minoritari més que molt més que el català, però és, tampoc el reconeixen. Però clar, l'altre dia vam fer un homenatge al conseller Bada, que va ser el que va tirar primer tot l'ensenyament del català, i allí n'hi havia molta gent del PP i molta gent del Canyís, i tots entenien el català, i qui més qui menys fins i tot s'atrevia a parlar-lo. Aleshores, el que es constata és que a Aragó no són els 50 o 60.000 diguéssim, catalanoparlants de la Franja. És que això se'n pot anar a 500.000. I pensi que una aberració. No, escolti. La meitat de la gent del Canyís entén el català i el parlen. Per què? Perquè molts estan a Barcelona i l'han après. I aquestes generacions, diguéssim, més antigues, més velles, el van aprendre. Ara pot ser que els joves es costaria més, i això que és més fàcil. A Montsó passa el mateix. O sigui, jo dic que a Aragó tota la zona que mire a Catalunya és una cosa i el demés és una altra. Jo una vegada he anat, quan vivia la meva mare, anàvem a comprar el Canyís, anàvem a comprar unes sabates i jo li deia, és que aquesta gent no l'entenen el català. I diu, oh, pues clar, prenguin. Diu, jo parlo català i tal. Ai, senyora, no se preocupe. No se preocupe, que nosotros lo entendemos todo. I diu, claro, per a vendre el que convingui, no? Llavors, què vol dir això? Pues que a Aragó hi ha un nombre molt gran de gent, a més de que està a la Franja, que parla en català, a més a la Franja, per exemple, el meu poble Estoril, Sant Cugat Festes, no sé, pot ser, està. I 3.000 habitants no haurà pujat a 3 o 4.000. Aquests 3 o 4.000 tots parlen català, o per lo menos una bona part.
0: Però físicament, concretament, com que fan? Que fa o el govern d'Aragó o d'altres institucions contra el català?
1: El govern d'Aragó el negue, no dona una subvenció ni dona res, i llavors ja t'arreglaràs. Llavors nosaltres tenim algunes petites subvencions que venen de Catalunya i els socis que paguen. Tenim a la vora de 400 socis i en això ens anem fent. Què està fent l'associació L'Escuma? Pues L'Escuma, de quan en quan, fa un acte, per exemple, a Calaceit, que mos deixen al local. No es cobren llum ni aigua. A canvi, es fem una sèrie d'actes culturals conjuntament. A nosaltres va perfecte. Es va perfecte perquè d'alguna manera fem arribar el català i el dignifiquem. Per exemple, l'any passat va ser molt bo que vam fer l'acte de... Ja també l'hem fet aquest any. Però l'any passat vam fer el lliurament del Premi Franja i com jo era el president me tocava fer-ho a mi. I ja li veia l'alcalde, dic, escolta, tu eres una autoritat més important que jo, ho vols fer? Diu, cap problema. I va lliurar ell el premi, va parlar en català, ho va fer tot, com un mes de l'associació.
0: Per revertir la situació que caldria l'annexió de la franja a Catalunya, per exemple?
1: Aviam, per revertir, si Catalunya s'ho hauria proposat en els seus moments, això fàcilment seria català. O sigui, el problema és que Catalunya s'ho ha mirat d'una altra manera. Pensem una cosa, que l'Institut d'Estudis Catalans se fa agafant l'exemple dels intel·lectuals del Matarranya. I això s'ha d'explicar. Va anar al Pijuan i va veure el que feien aquell i va dir, pues si aquí hi ha una sabata i una espardenya fan el que vagin, què poden fer nosaltres? I li va enflar el cap al Prat de la Riba i li va dir que tiraren davant l'institut. I una volta l'institut es va constituir, l'any 8 ja teníem el Boix i en Pere intentant fer les excavacions. I em sembla que comencen uns anys després i serà fins al primer de Ribera. I llavors la gent d'allí, durant molta gent, durant l'any, treballaven a les excavacions. Quan arribava el novembre, a l'Oliva. Quan arribava el mes de març, i esperava que tornara a arribar l'eminent, diguéssim, Pagin Pere, que és el que portava les excavacions, i tornaven a començar. I llavors tot això em va marcar molt el territori. Per exemple, avui parlarem de la llengua, no? Nosaltres és que no hi havia problema. Per què no hi havia problema? Perquè la gent, els intel·lectuals, van anar seguint i Pompeu Fabra va visitar la zona. Però és que no s'ho vam plantejar. O sigui, les normes són les que posa l'institut. I l'institut és una cosa com si fos també nostra. I per tant, no va haver ni debat. I el 32, quan se van aprovar les normes de Castelló, pues, també es van aprovar per tota la franja. O sigui, que nosaltres no hi ha hagut mai cap problema, hem estat units al Principat en aquestes qüestions.
0: Els joves usen el català, són a favor del català?
1: Aviam, el problema del jovent, com a tota part, és que l'utilitza poc. Parlen molt castellà, malgrat que el coneixen, el català, el saben. S'hauria de fer alguna cosa i jo sempre dic que si no aconseguim que la gent se senti partícip i d'alguna manera, diguem, per orgull, nosaltres tenim una llengua, l'han de parlar, si no aconseguim treure aquest orgull del jovent i que el jovent s'ho faci d'ell, ho tenim mal.
0: Joaquim Monclús, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La franja de Ponent, amb Joaquim Monclús.
1: Radio Arrels, a Canet, 95.

0: Catatin, catatin, catacartontotin.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Catacartontotin, catacartontotin. Ràdio Arrels. Catacartontotin.
3: Ràdio Arrels. Són les 9.
4: Ràdio Arrels. En FIAC, 95.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
9: Avui som a l'oest de Catalunya, a la vall de la Noguera Pallaresa i tocant el massís del Montsec. I allà s'hi alça un castell espectacular, el Castell de Mur. Aquest castell és un emblema molt ben conservat de l'arquitectura militar romànica del segle X i és un exemple molt bo dels castells de frontera, molts dels quals, a diferència d'aquest, estan parcialment destruïts. L'estructura arquitectònica del castell és molt simple. És un castell amb una forma més aviat triangular, però amb els angles més aviat arrodonits, perquè està situat a dalt d'una roca i segueix una mica la seva forma. El castell té només una porta i és en direcció sud. L'escriptor Pep Coll recull una llegenda d'aquest castell de Mur. Segons aquesta llegenda, l'esplèndida fortalesa del castell de Mur era fa anys i panys el centre del domini dels musulmans a la Conca de Tremp. Els cristians havien assetjat a la força aquest castell un munt de vegades, però mai se n'havien ensortit. I de tant intentar-ho, havien deixat la muntanya completament sense vegetació, de manera que vinguessin per on vinguessin, els defensors del castell els podien veure arribar. Un bon dia, segons aquesta llegenda, un dels capitostos cristians se li va acudir una estratagema per poder sorprendre els ocupants del castell de Mur. L'exèrcit cristià es va camuflar cobrint-se de branques d'arbre i d'arbust i ben a poc van anar pujant muntanya amunt. La filla del rei musulmà va observar alguna cosa rara i va demanar al seu pare com era que les plantes caminaven. El rei, però, confiat, no li va donar cap mena d'importància, atribuint al vent el fet que la seva filla veiés les plantes movent-se. D'aquesta manera, segons la llegenda, els cristians van poder arribar als peus del castell i conquerir-lo. A pocs quilòmetres del castell de Mur s'hi alça la serra del Montsec, considerada un dels millors indrets per a l'observació del cel a Catalunya. Les poques pluges, la poca contaminació lumínica i l'alçada a la qual es troba han fet que la UNESCO reconegui aquest espai com una reserva Starlight, és a dir, un dels millors llocs per observar el cel. Al castell de Mur s'hi programen diferents activitats culturals, d'entre les quals destaquen alguns concerts del Festival de Música Antiga del Pirineu. L'any 2024 hi van actuar Narrota do Peregrino i ara sentirem In Natali Sumi Reggae interpretat per aquest conjunt portuguès.

0: El que hem sentit és In Natali Sumi Reggae, interpretat per Narrota do Peregrino, un conjunt que va tocar al Castell de Mur, del Pallars, dins del Festival de Música Antiga del Pirineu.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Perpinyà, 95.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 30 de maig del 2022 es publica el disc Fugir i salvar-se del Josep Terro. El cantautor de La Scala, nascut el novembre del 1951, va irrompre els escenaris als anys 80 com un dels líders de la segona generació de la cançó catalana. Ha actuat arreu dels Països Catalans i a altres indrets d'Europa i dels Estats Units d'Amèrica. La seva obra destaca per la tasca de divulgació de la poesia catalana i la cançó tradicional, així com per les cançons compromeses amb la defensa del medi ambient i les llibertats individuals i col·lectives, sempre amb una gran qualitat musical. Al llarg de la seva trajectòria artística ha actuat i treballat amb cantants i músics de diversos àmbits, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Joseba Godson, Marina Rossell, Nena Venezzano, James Luigi Testi Pibernat, un italià establert a Catalunya. Fugir i salvar-se és l'onzè disc de Josep Terro. Ha tingut una llarga gestació, en part per la pandèmia de Covid, en el que ha ajudat el cantant a veure les connexions entre els dos mons català i occità que coincideixen. En el disc hi ha cançons trobadoresques de l'occità Raimon de Mirabal i del valencià Jordi de Sant Jordi. Escoltem Soc d'un país molt antic.

filamorfos de llet i els seus vaixells de canyella. Me la veuria sencera per salvar-ne la bandera.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
2: La tarda ja està ben avançada. Decideixo tornar a fer un volt pels torrons de la badia de Pierrilles, ni que només fos per rumiar tranquil. Els pocs raïms de garnatxa que aconsegueixo espicular, tot i la seva dolçor, no m'ajuden a rumiar gaire. Quan es comença a fer fosc, torno cap a casa per la carretera de la costa. De totes maneres, aquí l'espectacle és quan s'aixeca el sol. Quan es pon, la vista només és per enllà, cap a les platges de sorra, entre mar i estany. Estic massa cansat, fins i tot per anar a fer una queixalada a la casa sencer. Només aspiro al descans. Precisament per això la sorpresa és encara més gran quan entro al meu pis. Dues persones m'esperen tranquil·lament assegudes en l'habitació principal que me serveix de menjador. Un és el Bertran, que sua tant com sempre. L'altre no el conec pas de res. D'alçada mitjana, els músculs secs i manifestament disposat a se les aure amb qualsevol que se li posi al davant. Un bigoti agressiu i gens de moda li talla horitzontalment la cara. I com si no en fes prou, té una pistola a la mà que m'apunta. Soc prou esgotat per deixar-me caure en una butaca sense obrir boca. No cal. La meva actitud els deixa un xic desorientats. I possiblement, per fer-me quedar malament, ara són ells que s'aixequen i que van a situar-se estratègicament d'esquena a la porta. Què hi foteu aquí? El to no impressiona el de la pistola, que pren la iniciativa. Et fas pesat, ficant-te tota l'estona en coses massa complicades per tu. Agulleta de fil de 20, dels germans Carrera, sèrie negra, publicat a les edicions Trabucaire.
1: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Codalet, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: En aquest viatge per conèixer les llengües d'Europa que ens ofereix el Miquel Martínez Vila, avui som en una zona muntanyosa. Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Paula. Doncs sí, avui som a les muntanyes dels Dolomites, als Alps italians, on s'hi parla una llengua retroromànica anomenada ladí. El ladí dolomític estricte es parla a 5 valls contigües entre si, que formen 18 municipis i que constitueixen el territori de la Ladínia, és aquest territori on es parla ladí. El territori està dividit entre el sud Tirol, el Trentino i el Vènet, que són tres regions diferents de l'estat italià, i en formen part algunes valls molt conegudes pels amants de la muntanya, com la de Cortina d'Ampezzo o Val Gardena o Val di Fassa. El ladí forma part, amb el romanx i el friulià, un grup de llengües retroromàniques que, de fet, hi ha un debat científic sobre si s'han de considerar varietats de la mateixa llengua o llengües diferents.
3: Abans de continuar, escoltem una mica de música per veure com sona el ladí. Sentim el coro Rosalpina interpretant La Marmolada, una cançó dedicada a la muntanya més alta de les Dolomites.

0: Estem aquí a Ràdio Arrels amb el Miquel Martínez, que avui ens parla del ladí, una llengua dels Alps. Quanta gent la parla, Miquel?
1: El ladí dolomític es considera una llengua en perill. Es calcula que el parlen unes 30.000 persones, però cal tenir en compte que és un territori amb una densitat de població molt baixa i, de fet, aquesta llengua en algunes valls la poden entendre un 80% de la població, segons alguns estudis. Per tant, és una llengua que parla molt poca gent, però que en alguns pobles és molt parlada. La situació oficial del ladí depèn molt de quina regió es trobi. La zona on té més reconeixement és el sud Tirol, que és una regió d'Itàlia, però que és on parlen alemany austríac. I en allà té un gran reconeixement. El 89 va esdevenir llengua de l'administració, tant a nivell provincial com municipal, i és una espècie de cooficialitat entre l'alemany, l'italià i el ladí. I això permet també que s'estudia a les escoles, per exemple. A la Val d'Ifassa, que depèn del Trentino, va costar més aconseguir l'oficialitat, però als 90 es va aconseguir una certa oficialitat municipal. I el Vènet és encara més difícil, hi ha retolació bilingüe als vilatges, però el reconeixement és molt més en perill. A la DIC sí que es parlen algunes emissions de ràdio i de televisió, i si vols podem sentir ara un fragment del noticiari USC Diladins, que és de la Teleladina.
2: La USC Verge con un retrat del 78esimo Bal di Croacia a Vienna, o la che ha tot perte in Cegropes e rappresentanci della Valle des Ladines. Il commentar de pruma de Lucia Gross ne descont della ultima neves da Gaza. Dell'attualità le due piattas che conta della collaborazione inter la mendranza croata de Burgenland e i Ladins. Con una intervista alla presidenta dell'Unione Generale di Ladins della Dolomites, Milva Musner. La parola è dell'assessore provinciale ladin Daniel Alfreider e l'articolo del quotidiano croat. Sempre per l'attualità si regiona della domana per metter fuori i segnei con le indicazioni della due valedes.
0: Ara ens parlaves d'alguns territoris on es parla el ladí, però hi ha algunes valls més, no?
1: Sí, de fet, les valls que hem comentat fins ara serien com el territori estrictament ladí, diguem, però hi ha mitja dotzena de valls contigües al territori, estrictament ladí, que parlen una cosa molt similar. Llavors, oficialment es consideren aquestes altres valls com dialectes de l'italià unificat, però molts d'ells es reivindiquen com a ladins, també. Llavors hi ha una mica aquest debat. El que sí que cal que no confonguem és el ladí, la llengua dels dolomites, amb el judeocastellà, una llengua romànica que derivava del castellà antic amb influència a l'hebreu, que se li diu ladino, però no és el mateix. És a dir, el ladí és la llengua dels dolomites, el ladino és el judeocastellà.
0: I sempre ens recomanes algun lloc per visitar d'aquest territori on es parla la llengua. Avui serà, doncs, una destinació de muntanya.
1: Sí, evidentment, avui el paisatge és molt de muntanya. El territori ladí és una zona molt bonica, de fet, hi ha pobles coneguts com Cortina d'Ampezzo o valls com la Vall d'Ifassa o la Vall Gardena, però avui he triat una muntanya que són els tres cims del Lavaredo, tres cimes en ladí, i es tracta de tres enormes roques, bàsicament, molt característiques i molt conegudes al món de l'alpinisme. La més alta fa gairebé 3.000 metres, 2.999, la de l'oest 2.773, la petita 2.857, i anar a fer una excursió al voltant d'aquestes muntanyes és una sortida molt bonica i molt recomanable. Això sí, no cal que proveu de pujar-hi, perquè és un dels ascensos, són ascensos per escaladors molt experimentats. De fet, la cara nord del cim gran es considera una de les sis grans cares nord dels Alps. Per tant, és una de les sis ascensions més complicades dels Alps.
0: Llavors ens les mirarem des de baix.
1: Millor, millor.
0: Moltes gràcies, Miquel.
1: Moltes gràcies, Paula.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: Ens retrobem una vegada més per parlar de planta amb l'Albert Mallol Camproví. Bon dia, Albert.
1: Bon dia, Enric.
0: Aquesta la coneixem. Aquesta sí. Tothom la coneix, no?
1: Sí, sí. Aquesta és una planta molt, molt coneguda. Pot ser de les més conegudes per les persones, perquè està relacionada amb el Nadal i si no es té a casa un brot o un ramillet, potser tenim una petita carta postal on hi ha el dibuix fet.
0: Sí.
1: Estem parlant del grèvol.
0: Endavant.
1: Sí. El nom científic és Ilex aquifolium. La família és Aquifoliaceae. És una planta molt, molt característica perquè, bé, sempre és verda.
0: Sempre és verda.
1: Sempre és verda. Però abans de parlar d'això, expliquem una mica com s'anomena en diversos llocs. Aquí, a Catalunya Nord, grèvol. D'aquí a Catalunya Nord, diríem que els autors que han treballat i que han recollit informació és així com li diuen. N'hi ha d'altres, Boix grèvol, agrifoli, coscoll grec, grevoler, arbre del bisc, arbre del vesc, coscoll de vesc i molts altres. Llavors, de vegades aquests noms ens recorden usos. Després potser en parlem un poc més. Si anem en el nom científic, ja ens està explicant moltes coses, perquè Ilex correspon al nom que té l'alzina, llavors, Quercus Ilex, doncs és per la semblança que tenen les fulles.
0: Les fulles, sembla fulles d'alzina.
1: Sí, un poc més grosses, potser, ja no dic més punxegudes, perquè de vegades també ho són.
0: Sí.
1: I aquifolium, doncs, ve això d'acu i de folium. Acu, punxa, folium, fulla. Llavors ens explicaria que és una fulla punxosa, i realment ho és, almenys aquestes que tenim aquí davant de mostra. Llavors, si fem una descripció de la planta, veurem que són fulles lluents, dures, ondulades al marge i prou punxegudes. Per davant són lluents i per darrere bastant. Tenen forma d'ou, pot ser més estirades, un ou seria més ample.
0: Una pilota de rugbi petita.
1: Sí, o... sí.
0: Una barra.
1: Això, una pilota de rugbi, si sembla més. I la disposició són alternes, és a dir, si tenim el branquilló, veiem que primer n'hi ha una, a l'altre costat més amunt n'hi ha una altra, en el mateix pla, i així es va fent cap en l'aire. De tota manera, hem de pensar que s'ha recollit informació de persones que fan recerca i diuen que de vegades hi ha grèvols que tenen les fulles que no tenen punxes. Diu que això sol passar en els arbres quan no són menjats pels animals. És a dir, això sol passar, per exemple, a les fulles que ja són cap en l'aire, que no estarien a l'abast dels herbívors. També per alguna altra cosa. Llavors és interessant, perquè a vegades associem el grèvol amb aquestes punxes que són les que es dibuixen.
0: I també amb les fruites,
1: Sí, i amb les fruites.
0: En parlarem més endavant.
1: Si parlem de l'arbre com és un arbre molt bonic, sempre verd, de creixement lent. Generalment a casa nostra crec que passa pas massa de 10 metres, tot i que pot créixer moltíssim, fins a una vintena de metres ben bo.
0: Sí.
1: Sí, amb llocs, arbres que són antics. I arbres que, si tenen sort de viure anys, poden viure 5 segles. És pas massa normal que això passi, perquè és un arbre atractiu per moltes qüestions. Pels usos en parlem d'això.
0: On el trobem, aquí al Conflent?
1: Sí. En aquí al Conflent l'haurien de buscar més aviat amb llocs ombrívols i d'ambient humit. I, per tant, a la part plana potser no l'haurien de buscar, l'hem de buscar doncs, a l'estatge montà, és a dir, a les muntanyes mitjanes, aquí a la Terra Baixa, haurien de buscar en fondalades, en llocs, podríem dir, de clima mediterrani, però que fossin humides plujoses. pot ser excepcionalment amb algun racó que es guarda aquesta humitat i que és a l'ombra. Si està ple sol, li agrada pas massa. I si la humitat és molt baixa, tampoc. Progressa quan té aquestes condicions i el sol és... Surt a molts llocs, eh? Comunes on és present, n'hi ha un bon grapat, eh? Doncs són totes de la part mitjana del Conflent i cap amunt. I cap aquí amunt. Avall és més difícil de trobar-la.
0: En parlem de 500 sí. metres?
1: Sí, pot ser...
0: 400? Una,
1: sí, per aquí, cap en l'aire, i pot arribar als 1.500 metres ben bons, aquí a casa mm-hmm. nostra. És una planta més aviat de llocs humits, llavors diríem que les vessants atlàntiques, i les vessants més nord. Cap al nord d'Europa, al nord, doncs és més present. I on se fa, doncs el lloc que li encanta o li agrada més serien boscs. I llocs que hi ha timbes, timbaus, a llocs sí. així, a cingleres, a peu de cingleres, llocs que són ombrívols i així... També pot sortir amb altres indrets, però cal que hi hagi aquesta mica d'humitat que dèiem.
0: I quan dius boscos, no hi ha una competència amb els altres vegetals?
1: Sí, evidentment. Per exemple, dins rouredes n'hi ha, suposi que en llocs que, per exemple, que hi ha massa ombra, que no tenen possibilitat de buscar un mínim de llum per poder viure, tampoc li deu agradar pas massa, eh? Dins d'una fageda, per exemple, si és molt, molt ombrívola, pot ser allà dins, té poques possibilitats de viure, tot i que li agradi molt l'ombra. Llavors, ara, per exemple, amb això, amb el canvi climàtic, amb els canvis que hi ha, per dir-ho així, és un arbre que pot patir. De fet, això que em preguntaves, sí, necessita uns espais mínims per poder viure.
0: El fet que, evidentment, l'utilitzem molt per decoració
1: sí.
0: a Nadal vol dir que floreix al desembre,
1: sí.
0: a novembre?
1: No. Floreix a la primavera. És més aviat d'abril-maig, quan fa les flors, que són blanques, per cert. I hem de tenir present que és una planta que té plantes que són masculines i plantes que són femenines, és a dir, són separats. Els arbres. Llavors, clar, en trobarem que tenen una flor, caram, però no fan fruits. I després en tenim uns altres que els trobem en el seu moment ben vermells, amb uns fruits ben vermells. Si floreix en aquesta etapa, a la primavera, la fructificació ve a l'estiu i la maduració ve a la tardor.
0: D'acord.
1: De la tardor fins a entrar l'hivern i més, és a dir, que els fruits aguanten en allà. Que, per cert, aquests fruits, que són rodonets, com un pèsol de grandària, aproximadament, són molt, molt, molt, molt estimats per els tords i per les merles, per exemple, que deuen ser doncs, dels animals, que potser n'hi ha d'altres, que fan la distribució de les granes.
0: I a part dels ocells, els homes per què l'utilitzen?
1: Els homes, el grèvol l'estimen per moltes qüestions. Primer, que té una fusta molt bona, dura, i que es treballa prou bé, i bé, i se n'han fet mànecs, s'ha utilitzat en marqueteria, és a dir, per fer aquestes caixes amb trossets de fusta molt, molt boniques, i per una altra cosa també, perquè és un arbre molt indicat per fer tanques, o per fer grups decoratius i que s'esculpeixen aquests grups, per exemple, en un jardí. I a més, doncs, per aquesta facultat que té de fer aquests fruits vermells que tan bé decoren en les festes de Nadal. I després també té altres coses, perquè en torneria s'ha fet servir per fer, per exemple, coberteries, mànecs de fuet, que aquí a Catalunya Nord se'n feien.
0: És a dir, el mànec amb el grèvol i la resta, potser,
1: i la resta
0: amb el lledoner.
1: No? Amb el lledoner. Probablement, sí. Hi ha altres coses, per exemple, de la sota escorça, el floema, per on baixa la saba enriquida, també això s'extreia, es bullia i s'extreia d'allà cola. que era la que es feia servir per enganxar els ocells, bé per menjar-los, bé per fer-los cantar, que era molt típic anteriorment. Hi ha molts altres usos, i per exemple com a medicinal, contra malalties reumàtiques, febres intermitents, els fruits purgant, violent i vomitiu, feia polit, accidents. En algun cas de mort hi ha registrat de fa temps. Ara hi ha informació, no té per què passar res, eh? Però cal fer polit fent servir això. Tot i que, amb alguna banda, fan coses, eh? Amb els fruits, per exemple, a Alsàcia utilitzen les baies per destilar, els desestilen i fan un licor. Com aquest, n'hi ha una llarga llista d'usos, eh? Hi ha autors que ensenyalen molts, però molta cosa, com a combustible va bé, se'n fan productes cosmètics, és una planta diurètica, utilitzat en folclor, una planta també estimulant, emètica, elaboració de beguda, per predir el temps, també fa servir no sé com, però es fa. Bé, és una planta, això sí, tòxica, compte amb l'utilització. En veterinària, per exemple, antisèptic, intestinal, calmant i altres coses.
0: Hi ha moltes coses a dir, eh? Sobre
1: molt,
0: el grèvol.
1: Ja un dia en podem parlar expressament, si cal.
0: El recordatori dels noms, ara, Albert.
1: Sí. Grèvol, casa nostra, Ilex aquifolium en llatí.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, Enric.
0: Fins una altra planta.
1: Fins una altra planta. Albert Mallol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Radio Arrels. Amies, 95.
3: Geua jau la blanca morta, geua jau.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels. El volum 88.2.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquests dies connectem amb un cantautor del barri de Gràcia, a Barcelona, que és l'Arnau Folch. Bon dia, Arnau.
4: Hola, bon dia. Què tal?
3: Molt bé, molt bé. Acabes de treure un nou EP que es diu Un cop més, després de treure dos discos de llarga durada, Descobert, el 2024, i Records, el 2025. Per començar, et pots presentar pels nostres oients?
4: Sí, bueno, jo res, soc l'Arnau Folch, que soc un cantautor de la Vila de Gràcia, que al final doncs, vaig començar a escriure una mica a nivell terapèutic perquè m'anava molt bé doncs, poder buidar el que tenia dins i el que sentia, no? I vaig començar-ho a convertir en cançons. I al final, doncs, mira, està sent un aprenentatge perquè mai he estudiat música més que cantar coral i tocar la guitarra amb el cau, no? I llavors doncs, està sent un projecte super... super formatiu, que estic aprenent molt i que, no sé, em dona vida per tirar endavant, no? I llavors, doncs, no sé, m'ho prenc com una mica això i que al final el que busco és el que la gent es pugui sentir reflexada en el que, sobre el que parlen les lletres i el que expressen les cançons, no?
3: Doncs ara començarem a presentar la primera cançó del teu nou EP. Doncs la cançó es diu El pare d'en Fiu, que La tornada és una cançó que vas compondre tu quan eres petit, no?
4: Sí, o sigui, bueno, estàvem jugant amb el meu germà a fer teatre al carrer, no? I uns parents ens estaven gravant i em vaig inventar com una melodia amb una lletra que feia el pare d'en Fiu, no? I mira, doncs al final vam trobar el vídeo amb ma mare i tal i vam dir, hòstia, això és el primer que realment vaig crear, segurament, saps? I per tant, doncs, va sortir una mica la idea de convertir-ho en cançó i, no? I portar-ho a terme, realment.
3: I qui era aquest pare d'en Fiu?
4: Pues no ho sé, o sigui, m'ho vaig inventar al moment. Suposo que deu ser del Super 3, no? Del Petri Fiu, que hi havia la mà aquella que feia Fiu.
3: Ostres,
4: i suposo
3: sí.
4: Que ve d'aquí, però no ho sé, realment.
3: I, doncs, en el videoclip que heu penjat al YouTube, surts tu cantant a l'inici, és aquest vídeo que deies?
4: Mm-hmm. Sí, sí, som el meu germà i jo. I és el vídeo d'arxiu, diguéssim, de quan érem petits i estic això, jugant a la porta de casa del poble.
3: I llavors tu, quan tenies 4 anys, no feies música. Tu vas començar al cau, em deies, i fent cant coral, també.
4: Jo, o sigui, amb 4 anys vaig entrar a la coral, a Lluïsos de Gràcia, i de fet el primer concert crec que vaig fer, o el segon, va ser el Palau de la Música amb 25.000 corals fent la cantata del Follet Valent. I és això, però no he fet mai classes de música ni res. O sigui, jo no sé realment llegir partitures, per exemple, ni... I sí que, òbviament, sé conceptes que he anat aprenent amb la vida, no? Però vull dir que al final és això, o sigui, tot autoaprenentatge. I sí, sí, o sigui, dels 4 fins als 20 més o menys vaig ser coral i després als 15-16 vaig aprendre a tocar la guitarra al cau molestant a tothom tot el dia.
3: I en aquesta cançó cantes doncs, una mica la infància, la innocència de la infància i lo fàcil que pot ser entre cometes la vida quan ets infant. Penses que els adults tenim coses a aprendre dels infants en aquest sentit?
4: Penso que estaria bé en molts casos prendre'ns la vida com si fóssim un altre cop nens. De fet, la cançó fa referència a això, però com a idea global de l'EP, que en el fons és un viatge sentimental per les diferents etapes d'una relació amorosa, no? Fa la referència una mica a que quan t'enamores tornes a ser aquest nen, no? Que, o sigui, l'inici d'una relació, d'un enamorament, al final torna a haver-hi tot aquest concepte del joc, de l'aprenentatge, de la coneixença, de que tot són aventures, de que tot, no? Lo típic que penses del pal, quan tens algun amic o amiga que et presenta la seva nova parella i estan com a tortolitos i penses, uah, que pesats, no? Una mica com el nen pesat a una taula, quan estàs a un restaurant, la taula del costat, els nens cridant i jugant i passant-s'ho bé, però que en realitat és la innocència aquesta i el divertiment tot de ser un nen, no? Que és algo superguai, però com a adults ja ens carrega una mica, no? Llavors, és la gràcia aquesta de que jo crec que com a adults hem de tornar també a ser això i que, a més, és el que vivim quan estem enamorant-nos d'una persona, que és un dels moments més bonics que té la vida, no? Llavors, per què quan algú tan bonic torna a passar, tornem a ser com nens, no? Llavors, és com una mica la gràcia aquesta de la cançó, no? El tornar a ser un nen, igual que ho ets en l'amor, i molaria poder-ho fer en altres aspectes de la vida.
3: En aquesta cançó, dius, neix una cançó en la ment que ve del passat per ser etern. Penses que fer cançons és una manera de ser una mica etern?
4: Sí, bueno, fer cançons, fer qualsevol cosa en el fons que deixis escrita, no? Al final, jo que sé, per exemple, jo recordo ma mare es va trobar ara unes memòries de la família i tal, i s'ho ha estat llegint està com vivint, està living realment amb llegir-se això, no? Vull dir que realment sí, les cançons i tot el que de tant al cor o al cap de la gent és etern, no? Fins que realment aquesta gent desapareix. Per això les cançons, ara per ara, seran eternes. Tant cançons com, o sigui, tot el que seria art, jo crec que sí, en el fons és eternitat i és història, i acaba sent història. O sigui, les pintures rupestres, per exemple, són de fa milions d'anys, i això és història de la humanitat, no? Per tant, sí. O sigui, tot el que deixes plasmat és etern.
3: Doncs va, tot seguit sentirem la cançó El pare d'en Fiu d'Arnau.

0: El pare d'en Fiu, una cançó del nou EP d'Arnau Folk que es diu Un cop més. Per què un cop més?
1: Un cop més té la doble... O sigui, té la dualitat en el sentit de reaixecar-se un cop més, no? O sigui, quan tocaves una relació o en aquest sentit sentimental, però pot ser de tot el que es vulgui, no? O sigui, amistat, el que sigui, no? Però sempre, al final, com a humans, tenim aquest poder de reaixecar-nos. Caiem molts cops amb la mateixa pedra, sí, però sempre ressorgim, no? Llavors, per una banda, és aquest un cop més i per l'altra banda és l'un cop més de me l'he tornat a fotre, no? Llavors és com té aquest doble significat.
0: I quant de temps vas estar preparant-lo, aquest EP?
1: L'EP, jo no anava a treure res aquest any, realment, però a final d'any, a final d'agost, que havia de tornar a la feina després de vacances i tal, vaig escriure justament la cançó que parlem avui, que és La Nòria, que en el fons parla de la rutina, no? D'aquest moment d'una relació en què estàs en una rutina, tens pics, tens moments baixos, no? I realment la cançó parla de la feina, del pal de no vull tornar a la feina perquè em sento lligat i em fa pal, saps? I llavors vaig com tornar a tenir l'espineta d'escriure i llavors vaig acabar escrivint aquestes 5 cançons que formen l'EP. I totes estan escrites com si fos una relació perquè des d'aquest concepte d'escriure una cançó sobre la feina, però com si fos una relació amorosa, vaig voler construir tot aquest ambient, no? I tota aquesta història. Llavors, és això, ho vaig escriure entre finals d'agost i principis de setembre, amb 2 setmanetes o així, i després al novembre, a finals de novembre vam començar a gravar El pare d'en Fiu, que va ser la primera, i a finals mitjans de gener, el 18 o així de gener, vam acabar de gravar La Nòria. O sigui, des de finals d'agost fins a finals de gener vaig fer tot l'EP.
0: I a tope, no, devies estar?
1: Sí, clar, perquè més com tinc una feina també de 8 hores al dia i tot això, doncs també ho fa més complicat, saps? Llavors és com sempre anar buscant espais, inclús demanar algun dia de festa sencer per poder gravar tot el dia a l'estudi o el que sigui, no? I anar com jugant-ho com pots.
0: I doncs aquesta cançó que presentarem avui doncs és La Nòria. És una cançó amb sonoritats molt electròniques. Potser és la que té més sonoritats electròniques justament de totes les que has fet. Per què aquesta tria artística?
1: Sí, bé, perquè és això. Jo la vaig escriure amb... O sigui, al final, com l'EP són diferents etapes, volia generar diferents emocions i diferents maneres de sentir-te en cada cançó, no? I llavors va ser com el punt aquest de... ens permetia fer com, per una banda, que la tornada estigués com molt a tope, no? I que les estrofes fossin com més reggaeton, però reggaeton més chill, saps? Llavors, d'aquesta forma, donar a entendre també, no?, les dinàmiques de la rutina, que hi ha moments en què tot gira igual, però després tens pics i baixades, no? Llavors, era com una mica el fet de fer-ho com una mica festiu, i donar-li aquests punts. I això doncs, també amb l'Enric, que és el productor i la persona amb la que hem col·laborat per fer la cançó, perquè al final és una col·laboració amb ell, i vam voler donar-li doncs, aquest toc electrònic també per diferenciar una mica, saps? Vull dir, al final és això, era trobar com les diferents textures per cada moment i ens va semblar com la forma idònea per donar el toc que necessitava la cançó.
0: Doncs va, tot seguit, escoltem La Nòria d'Arnau Folk.

0: suport a aquests artistes, perquè al final crec que bueno, és tot un món musical que funciona, no? Però alhora també hi ha molta gent darrere. I doncs, quan dic gent darrere, per sota del que es considera músics emergents dins de la indústria musical catalana, no? I tota aquesta gent doncs, també fa música increïble i estic com una mica veient què fa tota aquesta fornada de músics emergents, però que dins de la indústria no es consideren emergents, no? Pues, jo què sé, des de Quilòmetre Zero, Celobert, l'Enric mateix, Carlota Giró, no sé, hi ha molta gent fent música i que fa coses molt xules i estic escoltant molt aquest perfil de gent actualment.
1: Mira, doncs Celobert els tindrem a l'antena de Ràdio Arrels d'aquí poques setmanes, també. Si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat...
0: Wow. Pues, mira, a nivell d'escoltar segur que són de les meves perquè vam estar tot el cap de setmana d'stage i hem estat tocant tot el cap de setmana i no he escoltat més cançons després d'això. O sigui, al final l'últim que he escoltat ha sigut tocant nosaltres en directe a la Nòria. Però a nivell d'escoltar posada segurament deu ser poc a poc de la Carlota Giró.
1: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps, o potser un artista o un grup?
0: Bon, artista o grup, o sigui, et diria 100%, no sé, o sigui, a nivell d'infància i tot, l'Oreja Van Gogh sí que bon, ens va acompanyar en molts viatges de cotxe i com a grup possiblement és el grup que més m'ha mogut en aquests termes. I està guai perquè ara podrem anar-los a veure al Palau Sant Jordi, a veure com ho fan ara. O sigui, fa molt que no ho escolto, però sí que sempre ha sigut un grup que, joder, que ha estat allà. Diré com a segon grup també doncs, la Gossa Sorda perquè vaig anar a un dels concerts de retorn i va ser com molt emocionant, molt emotiu i et diré també la Gossa Sorda.
1: Doncs va, ens quedem amb l'Oreja de Van Gogh i la Bossa Sorda. Ara parlarem de la tercera cançó del teu EP, doncs, Arnau Folch, que es diu Invisible, la cançó, on parles del final d'una relació on després consideres que tu et tornes invisible per aquesta persona amb qui estaves, no? Més o menys.
0: Bueno, no seria del tot així, seria, o sigui, el fet de sentir-te invisible estant a la relació, no? O sigui, que hi ha moments en què, tot i conviure amb una persona, entendre que, o sigui, estan junts i tal, et sents invisible per aquesta persona i no entens el per què, no? O sigui, com ha canviat tant la dinàmica de la relació, que òbviament ja veus el final d'aquesta relació, però no estàs entenent el per què, no? I al final la cançó fa referència, per exemple, inclús en el sentit de doncs, dormim junts, no? I em sento invisible, com si no entenc per què realment estem compartint aquests espais i per què estem intentant mantenir aquesta relació i el per què què ens ha portat a estar així, no? I això seria una mica la idea de la cançó.
1: I aquesta cançó és una mica més rock. En aquest EP tens cançons més electròniques, aquesta cançó més rock també, una més tirant cap a rumba, que és La Mentida. Tu, en quin estil musical et sents més còmode? O potser tens èpoques?
0: Mira, la veritat és que no sé molt definir l'estil musical. Al final ho acabo portant com a pop d'autor, pop folk, que seria com el ventall fàcil per encabir tot el que vaig fent, perquè sí que és això. Jo he escoltat com molts tipus de música, molts estils, i llavors és com que vaig fent una mica el que em ve de gust en cada moment, saps? Lo bo de no estar en una discogràfica en si o de no tenir marcat el que he de fer em permet fer el que em ve de gust en cada moment i el que per mi transmet el que he escrit i el que vull transmetre, vull que la cançó transmeti, saps? Per mi, invisible, no em transmetria el mateix fent-la amb rumba, saps? Perquè al final la idea de la cançó és que es noti aquesta intensitat que et pot aportar el rock en el fet de... em sento per dins com cremant, no? Tinc aquesta intensitat dins de no entendre el que està passant, no? I llavors és com em transmetia això el fet d'escriure la cançó i composar-la. Per tant, vaig decidir fer-la així. I per això et dic, o sigui, vaig com barrejant, saps?
1: Escoltem, doncs, Invisible d'Arnau Folch.

0: Arnau Folk, que la cançó es diu Invisible i ve tot dret del seu últim EP, Un cop més. Arnau, quan és cantautor hi ha tot un treball que sovint oblidem, que és tota la promo, el fet de buscar concerts i tot això que és molt de temps i molta energia. Tu com ho portes, tota aquesta feina?
1: Bueno, amb la màxima il·lusió possible. O sigui, al final és com... és anar picant pedra constantment. Realment hi ha molta, molta feina darrere, com dius. I és això, no només això, sinó que doncs, hem estat ara amb el meu germà muntant tota la escenografia pels directes, fer tota la feina de producció, de road manager i totes aquestes coses que hi ha darrere de qualsevol concert, qualsevol cosa, crear contingut per les xarxes. Sí, sí, realment és dur i el pitjor realment d'això és quan escrius als llocs i no et responen, no? Que passa molt, molt, molt, molt quan no tens nom ni una discogràfica darrere que sigui qui mou això o una empresa de management, no? I això és el que cansa més, perquè al final aquest tipus d'artistes que ens ho movem tot, el no, sempre sabem que el no hi serà, no? I per tant partim de que ens diran que no molts cops. El que molesta és que no et responguin realment, perquè al final és com tu estàs fent una feina, tu estàs escrivint, estàs buscant contactes, estàs... I sí, que aquesta gent et dirà, bueno, és que ens escriu molta gent. Ja, però és que molts cops no en el correu, o sigui, tu busques alguna cosa i tens un correu que posa info@, el que sigui, no? Per tant, s'entén que darrere d'aquest correu, que és d'informació per preguntar coses o per contactar amb aquesta empresa o amb qui sigui, hi ha una persona o més d'una encarregades i la seva feina és això, no? Llavors és com una mica el que més molesta per mi.
0: I llavors tu dius que no tens cap segell discogràfic i per què no fas... o no busques o no proves d'anar amb un segell?
1: O sigui, jo et distribueixo a través de segells des dels dos últims àlbums. El primer sí que el vaig distribuir jo, però sí que és això, només en la part de distribució i una mica termes de premsa, no? Però el meu contracte amb aquests segells és més en el sentit de pagues perquè et facin aquesta feina, no? Com funcionaria a nivell de la gent que forma part dels segells, és com a segell ajudes també en la creació de les cançons, ja sigui en termes econòmics, en termes de lo que sigui, no? I a canvi pues, firmes uns drets molt elevats. O sigui, això cadascú el que troba, però jo què sé, doncs entenc que hi ha gent que la meitat dels drets o més de la meitat dels drets de l'àlbum se l'endú la discogràfica, no? O llavors és això. I també inclús les discogràfiques guien la línia de lo que ha de crear l'artista, no? Molts cops del pal, no, és que has de fer alguna cosa així perquè necessitem vendre i necessitem que sonis a la ràdio, per tant has de fer-me una cançó que faci això o això o això, perquè si no sonarà la ràdio, no? Clar, jo al no tenir tot això puc fer el que realment em vingui de gust, a canvi però de que molts cops no et responguin, no? Bueno, al final jo faig música per mi i per la gent que vulgui escoltar-la, òbviament, però no per arribar a un èxit, saps? Que si puc després en el futur dedicar-me només a això, endavant, i seria un plaer, no? Però al final la meta, que de moment no és la meva meta. De moment la meva meta és seguir prenent, crear, passar-m'ho bé, fer un equip, o sigui, seguir comptant amb l'equip tècnic de gent, d'artistes, de músics, tècnics de so i tot l'equip amb el que treballem, perquè al final som com una família, i seguir creixent com a projecte.
0: Ara presentarem la quarta cançó del teu treball, que es diu La mentida. Aquesta cançó sembla parlar de resiliència. Ens expliques una mica més el sentit de la mentida?
1: La cançó de la mentida busca la dualitat d'una mentida, que per una banda és un cop descobreixes una mentida, doncs et fa mal, no? I depèn de la mentida, inclús doncs, molt mal, inclús de caure al pou, no? Però després, de l'altra banda, tens la part de llum de la mentida, no? Perquè un cop saps això, o sigui, la mentida en concret, doncs veus la llum i pots prendre decisions respecte a coses que abans no podies prendre decisions, no? En el cas de la història que explico, no? Doncs vens d'invisible, em sento invisible, no entenc el per què, no entenc què ens està passant com a relació, i al descobrir la mentida en aquest cas, no? Dius, hòstia, vaya hòstia m'he emportat, però ara puc prendre decisions, com per exemple deixar aquesta relació, emprendre un nou camí, no? Començar a posar les pedres per construir qualsevol altra cosa, no? I llavors, en aquest cas, seria aquesta dualitat que t'aporten les estrofes i la tornada, no? I ho juga molt la rumba també amb això, perquè la rumba tens per una banda el ventilador, no? Que seria com energia a gas, després tens el rescat de rumba més tranquil que et pot donar aquesta part més tranquil·la per la part, no, de més del por, més fosca de la mentida, no? Llavors, és això, ens ha permès jugar també a explicar aquesta història.
0: Tu dius que les 5 cançons d'aquest EP les vas escriure en 2 setmanes. Com va venir aquesta necessitat en 2 setmanes de compondre tantes cançons?
1: Bueno, és això, o sigui, al final jo escric molt, o sigui, em ve com bastant la inspiració a moments, no? I llavors sí que és veritat que tinc com èpoques en què en 2 setmanes escric moltes coses i després durant un temps més endavant i així vaig acabant de polir-ho, no? Però el que seria la inspiració d'escriure-ho i composar-ho, normalment ho faig en molt poc temps. Per exemple, l'àlbum anterior, Records, sí que tenia algunes cançons escrites que vaig com recuperar, però el gran feix de cançons, unes de les 14 que hi ha, més de la meitat, potser 10, les vaig escriure per Setmana Santa, entre Setmana Santa i 2 setmanes més enllà, no? I ara, per exemple, estic escrivint l'àlbum que vull treure l'any que ve, en principi, també ho vaig escriure tot com en 2-3 setmanes, no? Llavors és com, no sé, funciono bastant així.
0: I quan et poses a escriure, com funciona el procés? És a dir, tens una idea i et poses a escriure o comences a escriure partint de res i després et ve la idea a mesura que escrius?
1: Pues mira, en el cas de l'EP va ser com una mica el concepte aquest de que em va sortir la idea de la cançó de la Nòria i llavors va venir les ganes de seguir escrivint alguna cosa i llavors sí que vaig com agafar la idea de fer la història sencera, no? I, per tant, en aquest cas sí que va ser així. En altres casos, és més de... O sigui, per exemple, el que estic escrivint ara ha sigut com... Són temes ràndoms diferents, no? Que em ve de gust expressar i explicar. I sí, molts cops és més el tema, no? Trobar un tema sobre el que parlar i després pensar en com el vull explicar, no? Perquè molts cops també hi ha temes que... Sembla que, o sigui, hi ha cançons que sembla que parli sobre un tema però estic parlant sobre un altre. O sigui, al final, entre metàfores i coses, doncs ho vas polint, no? Llavors és com tema i com el vull expressar. I a partir d'aquí ja va sortint, no?
0: Doncs va, si et sembla bé, escoltem La mentida.
1: I tant.
0: Doncs endavant, La mentida d'Arnau Folch.

bordar, fent que perdi del nord el mapa que els dos junts vam dibuixar. Aquelles pintures rupestres

0: Arnau Folk, la cançó es deia La mentida i ve del seu últim EP Un cop més, i avui parlem de la última cançó del disc, que és la que li dona el seu nom. Però primer, Arnau, tu, de totes les etapes de treure un disc, quina és la que disfrutes més? El fet de compondre les cançons, quan les graves a l'estudi, o bé els concerts i més el retorn del públic?
1: Jo la part de gravar realment és molt xula perquè, clar, jo penso que jo faig maquetes com puc. O sigui, jo creo les cançons a guitarra veu i després faig maquetes, no? I aquestes maquetes són pues, en base a la música que sé, és a dir, que sempre es queden curtetes en el sentit que pots entendre cap on vull que vagi la cançó, però no acaba de ser allò que diguis, això ja es pot penjar, no? I llavors, clar, aquí hi ha tota la part d'aprenentatge que faig amb els productors, que és la part que més m'agrada, perquè de cada producció acabo prenent coses i acabo fent servir coses que després em serveixen per fer maquetes en el futur i per composar inclús, no? Jo faig maquetes en base als coneixements que tinc, no? Que cada cop són més i que cada cop puc arribar a coses més sòlides i amb més sentit, no? Però realment el anar amb els productors, quedar amb ells, produir la cançó i anar dibuixant-la conjuntament fins a arribar al destí final, no? I gravar-la, doncs, és la part que més em motiva, no? Perquè al final és això, és un seguir prenent constant i que aprenc recursos que després utilitzo a nivell compositiu i a nivell creació, no? També. I llavors, doncs, això és el que més m'atrau.
0: I hi ha hagut etapes més complicades o que has patit més en la composició d'aquest EP?
1: No, realment no, perquè en aquest EP realment ha sigut tot tan ràpid i tan fàcil també treballar amb els productors que he treballat, que són maquíssims i a més, pues, són amics, saps, també, llavors això també ho fa fàcil. I llavors ha sigut com molt així. Ha sigut molt ràpid i molt, molt fàcil, sí.
0: Aquestes 5 cançons de l'EP les vas escriure l'estiu passat, em deies, fa quasi un any. El fet de defensar-les un any després, quan ja estàs preparant un nou treball, com bé em deies, no et queden una mica lluny les cançons o com si ja estiguessis tu en una altra etapa de vida, per exemple?
1: Bueno, o sigui, ho entenc, però és que al final passa amb tots els artistes, perquè realment quan tu treus una cançó, normalment quan l'has gravat ja de per si ha passat temps. O sigui, hi ha gent que treu cançons quan fa 2 anys que l'has escrit. Amb el primer àlbum em va passar. O sigui, jo treia cançons que feia 2 anys que havia escrit. Llavors, amb el primer àlbum sí que em va passar més això. Però amb el segon i ara amb aquest EP no, perquè realment és com fa res, o sigui, fa poc que està passant. Sí que és veritat que hi ha algunes de les noves que m'agradaria ja posar-les, però és que encara no estan ni gravades ni res, no? Que aquest és el tema. Normalment vas més o menys a un any i mig vista. Llavors ja és com que t'acabes acostumant a que funcioni així.
0: Doncs ara acabarem la setmana presentant l'última cançó del disc. És una cançó que es diu Un cop més, doncs, com el disc. I és una cançó que dona ànims. L'has escrit per tu mateix?
1: Sí, 100%. Bueno, per mi i per tothom que estigui en un moment de revifar, no? De reixecar-se. Perquè al final és com la part emocional, o sigui, la mentida seria com la part, el final de la mentida, la tornada i tot això seria com la part física, no? D'actitud, de revifar, no? De reixecar-se, de reneixer i en canvi un cop més està feta com si fos la part emocional, en el sentit de que molts cops físicament o d'actitud dius, sí, ja estic atent, ja estic a punt, ja puc reneixer, ja puc tornar a emprendre un cop més una aventura o el que sigui, però després quan ho intentes, no? Emocionalment encara no ho estaves, no? I un cop més seria una mica això, seria la força emocional que ja està prenent força i ja està reconstruint-se per un cop més aixecar-se.
0: Arnau Folk, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana musicalment.
1: A vosaltres.
0: I ens acomiadem, doncs, escoltant aquesta cançó Un cop més.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cistellsibanastes2@gmail.com. cistellsibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc a Mosset, al Conflent, per fer memòria amb una dona que em sembla que és més mossetana que barcelonina. Marta Casulleres, bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies d'acollir-me aquí, al Mas de la Cuma.
7: És un plaer, benvingut.
6: Amb un dia fantàstic.
7: Estem de sort perquè fa uns quants dies, no sé si haguessis pogut posar.
6: Ha nevat fort aquí, no?
7: 35 centímetres de neu ben freda.
6: Sí, encara en queda, de neu aquí a la muntanya, sobretot.
7: S'està fonent, però
6: al costat del camí.
7: Els racons que no hi toca el sol, és normal.
6: Un matí del gener del 2021, amb sol. Aquí a la tramuntana no arriba gaire, o què?
7: Aquí, a Mosset sí, però aquí a la CUM no, perquè tenim una carena que ens la talla una mica. Així és
6: molt
7: que
6: bé.
7: Estem de sort.
6: Doncs això és un antic mas. Sabien on calia construir els masos abans.
7: Exactament. Hi ha aigua, sí. Hi ha terres i no fa massa vent.
6: Molt bé. El Mas de la Cuma és un lloc d'acolliment pedagògic, d'art i de cultura, on hi treballes des de fa molts anys amb el teu marit.
7: Exactament.
6: Ens explicaràs la història.
7: Explicarem la història.
6: Quan em vaig telefonar per fer aquesta emissió, et vaig demanar quan havies arribat aquí a Catalunya Nord i per què, i em vas dir: vaig venir el 1981 enamorada d'un home i d'una feina.
7: Exactament.
6: Són dos motius importantíssims, aquests.
7: I és una sort poder-los compaginar, a més.
6: Que coincideixin encara millor, sí. L'home deu ser el teu marit, l'Olivier Betuen.
7: Exactament.
6: Que ha estat batlle de Mosset i la feina és aquí a la Cuma. De fet, tu arribes aquí al 81, però als anys 70 ja hi havies vingut.
7: Sí, havia vingut als anys 70, no me'n recordo exactament quin any, per aprendre francès. Els meus pares consideraven que el francès era una llengua de cultura i que s'havia de saber.
6: I la teva família, els teus pares, coneixien la Cuma, doncs?
7: Els meus pares van conèixer la Cuma quan van, justament quan estaven buscant, per mi i un dels meus germans, un lloc perquè el vinguéssim a aprendre.
6: Ho comentarem, tot això, perquè amb tu podrem parlar de la Fundació Kruger,
7: sí,
6: que gestiona la Cuma, de fet.
7: És el nom oficial. La Cuma és el mas. És el lloc.
6: I parlarem d'aquesta història de gairebé 90 anys de la Cuma. Parlarem també de Mosset. Ets una dona activa en la vida social de Mosset. Parlarem de l'òpera de Mosset.
7: Això és importantíssim.
6: Aquesta reeixida iniciativa de fer òpera en un petit vilatge del Conflent. Marta Casulleres, tu neixes a Barcelona l'any 57.
7: Sí, no amago res, no.
6: La teva família, tens un pare professor de matemàtiques.
7: Professor de matemàtiques a l'Institut, a la Universitat de Barcelona i, sobretot, gran, gran, gran pedagog de la matemàtica.
6: I la mare infermera i mare de 5 fills,
7: sí.
6: Que ja és molt.
7: És molt. I no va ser gaire massa temps infermera, es va quedar a casa perquè ja tenia prou feina.
6: Una família on la música és molt important, no?
7: Sí.
6: És present.
7: Presentíssima, tant el pare com la mare cantaven a la coral, havien cantat a la coral Sant Jordi. La família del meu pare, hi havia molts músics, tenim, em sembla que és un besavi que havia compost una missa, la missa de Sant Martí. La seva mare havia ensenyat piano o tocava el piano, tots els seus germans, tota la família del meu pare, tots feien música.
6: I tu, piano?
7: Jo, piano. Val a dir que jo era la no música d'una família de músics, dels quals, d'entre els 5 germans, jo era la més negada, la negada en música.
6: Però vaja, t'ha servit aquesta formació en l'òpera de Mosset, sobretot, després.
7: No, va ser tornar a començar. Diguem que vaig aprendre més música amb l'òpera de Mosset que tots els anys d'escola de música tradicional.
6: tu passes per la Universitat de Barcelona, on obtens el diploma de professora de català i de filologia.
7: Sí, vaig fer una llicenciatura de filologia, vaig anar a l'escola de mestres. La llengua i les llengües sempre m'han interessat i continuen interessant-me.
6: Sí.
7: Actualment estic aprenent la meva setena llengua.
6: Ah, quines són les altres?
7: Ara la que estic aprenent és l'alemany.
6: L'alemany.
7: I... els altres són els més corrents, eh?
6: Català,
7: català,
6: castellà, francès,
7: anglès, italià.
6: Italià, d'acord.
7: Llengua romànica, sobretot.
6: I les domines totes?
7: Les parlo, sí.
6: Pots parlar
7: una
6: conversa?
7: Sí, sí.
6: I després de Barcelona vas a la Universitat de Tolosa, on has de refer els estudis.
7: Sí, vaig venir doncs el 81 per provar a veure si la CUM m'agradaria, perquè hi havia passat temporades curtes, per veure si m'agradaria, vaig passar-hi un any, i llavors, a aquella època Espanya no era l'Unió Europea, per tant, quan em vaig decidir a venir, em vaig trobar que no vaig tenir cap mena de convalidació de títol. I per tant, vaig haver de començar per passar el baccalaureat en tant que adult, i després, bueno, vaig fer cursos amb a distància, en línia, no? Perquè en aquella època encara no hi havia línia.
6: No.
7: Bueno, i vaig passar per Tolosa perquè després dels els 3 anys, els 3 primers anys, al moment d'especialitzar a Tolosa, hi havia un equip de literatura antiga, de literatura barroca, sobretot, molt reconegut mundialment, i a mi el que m'agrada molt també és la història, la història de les llengües, i vaig anar i m'ho vaig passar bomba durant 2 anys. Vaig disfrutar treballant perquè era un equip pluridisciplinari, els professors ens acollien en els estudiants de tercer cicle, teníem reunions, tothom presentava l'avançament de la seva feina, això. I una vegada el meu marit encara se'n riu, encara, perquè teníem aquestes reunions. Hi havia un professor que va presentar, estava fent una adaptació, ja no me'n recordo quina mena d'obra era, però d'un clàssic barroc castellà. I hi havia una frase que no els hi convenia, no trobaven que no s'acabava d'entendre. I jo vaig aixecar tímidament el dit i vaig dir... potser si s'hi posa una coma, van posar la coma, ho van llegir, van dir, ah, i llavors, esclar, ah, sí, i anava un cop cada mes, i la meva aportació va ser posar una coma.
6: Pot ser molt important això d'una coma, eh?
7: Pot
6: canviar tot, eh?
7: Així és que estic molt satisfeta de la meva coma.
6: De la teva coma. Doncs fas estudis hispànics a Tolosa.
7: A Tolosa.

0: Avui faig memòria amb Marta Casulleres, Sem a la Cuma, doncs, municipi de Mosset. Ja sabem que tu has nascut a Barcelona l'any 57, que havies vingut amb 14 anys ja aquí a la Cuma a aprendre francès i tornes l'any 81 ja per instal·lar-t'hi aquí. Tens 24 anys i, com ja has dit, arribes a Mosset enamorada d'un home i d'una feina.
1: Sí, de fet, jo era mestra.
0: Tu era mestra.
1: Treballava de mestra. Sí. Tenia altres coses, però treballava de mestra. I aquí, a la Coma, hi havia... jo l'havia practicat, de petita, quan vaig aprendre el francès. Una pedagogia... Jo havia continuat venint després, quan ja era mestra i que treballava de mestra a Catalunya, per aprendre'n encara més. I, ostres, et proposen d'anar... de treballar amb el teu marit, encara no era el marit, sí, estimadíssim, aquí en un lloc on hi ha una pedagogia extraordinària, s'ha de ser roc per dir que no,
0: I vas dir que sí, evidentment. Doncs parlem de la història de la Cuma. El Mas de la Cuma, doncs, que és la seu de la Fundació Kruger, és a la vall de la Castellana, doncs, a uns 2 quilòmetres de Mosset. Aquest és un vell mas.
1: Sí.
0: On l'any 33...
1: La notícia més antiga que tenim de la Cuma,
0: sí,
1: verificada, és un mapa del 1659, després de... i ja hi és. I segons un erudit local, però mai no ho he pogut comprovar, als arxius de Perpinyà, hi hauria una notícia encara més antiga.
0: Un mas amb pagesos, doncs.
1: Un mas de pagès, sí.
0: D'acord. I l'any 33, quan hi arriben Ives i Pete Kruger, què s'hi troben aquí?
1: Una runa. No, una runa ben bé, no? Una casa abandonada de 20 o 30 anys.
0: I com és que arriben aquí i qui són?
1: Qui són?
0: Ives i Pete Kruger.
1: L'Ives i en Pete Kruger eren dos pedagogs alemanys que vivien a Berlín, a Potsdam, que és el que a Berlín, que formaven part dels intel·lectual i artístic de Berlín. Cal recordar que abans del 33, durant l'època de la República de Weimar, els intel·lectuals alemanys eren de primeríssima fila, molts van marxar, no van ser fàcils únics, doncs van arribar aquí perquè eren oposants polítics de Hitler, eren membres del Partit Socialdemòcrata.
0: I havien de fugir.
1: Van haver de fugir. En Pete Kruger era mestre i... va ser dels primers, de la primera tanda, era mestre i els funcionaris, quan, a partir del març del 33, havien de firmar que acceptaven el règim i que no s'hi oposaven. I no va firmar.
0: D'acord.
1: Era mestre. Es va trobar sense feina del dia per l'endemà.
0: No era jueu, ell?
1: No era jueu, no. Era,
0: era antinazi.
1: Era pacifista.
0: Sí.
1: I socialista.
0: I fuig d'Alemanya i arriba aquí.
1: Va fugir d'Alemanya. A Alemanya hi havia a Berlín una oficina dels quàquers, els anirem trobant, els quàquers, sí, la història de la Cuma, que el van ajudar a fugir. Hi havia una dona quàquer, una anglesa quàquer, que havia vingut aquí perquè els quàquers, des d'abans del 33, ja s'ensumaven que a Alemanya les coses anirien molt malament i van començar a buscar llocs. I aquí a Mosset n'havien trobat dos. Un és la Cuma i l'altre és, si mai aneu a Mosset, abans d'arribar al poble, us hi fixeu, ho han passat en sortint poc després de Can Poma, a mà esquerra una capella romànica, sí, amb un edifici, el monestir de Corbiac. I Corbiac. Però van estimar-se més la Cuma, perquè Corbiac és molt visible.
0: Sí, i aquí és més amagat.
1: Aquí és més amagat i, sobretot, hi ha aigua. Doncs van venir aquí, es van trobar amb una casa abandonada, que només hi havia hagut un pastor que hi deixava els bens, per tant, uns munts de fems impressionants. Van arribar un grup de 4 o 5 persones, que no es coneixien entre ells. Ningú havia viscut mai a pagès. Ningú havia viscut mai sense aigua corrent, sense electricitat.
0: Venen a refugiar-se ja amb la intenció també d'anar acollint gent necessitada?
1: De moment, la idea no era d'anar a acollir gent, era de poder viure. Per tant, per viure s'ha de menjar, doncs s'ha de fer hort i s'ha de tenir sí. una vaca.
0: Arriben aquí el 33, doncs.
1: El 33. Van arribar l'octubre del 33. I com que la casa estava en tan mal estat, no s'hi van poder instal·lar, perquè s'havia de buidar, s'havia de treure els fems, s'havia d'endreçar una mica, tapar les finestres i això. I els van acollir, alguns dels pagesos de Mosset, els van acollir d'una manera extraordinària.
0: I passen un temps vivint aquí fins que tenen la iniciativa d'acollir altra gent que també ha de fugir.
1: Efectivament, el 39, la retirada. La retirada, s'han d'imaginar 400.000 persones que arriben en una setmana de temps en un departament de 200.000 habitants, caos total. El que passa a Bòsnia o a Turquia amb els migrants actuals és, com diria un francès, du pipi de souris, al sí. costat, no, sí, sí. no res. I no som capaços de fer-ho. I l'any 39 es va fer. Malament, però es va fer. Sí. I s'ha d'imaginar, doncs, al mig d'aquest caos, les famílies separades, nens que havien perdut els pares o que no sabien si... Alguns que els havien perdut realment, que els havien vist que

0: I els nens o que no estaven bé o que es trobaven malament o que no tenien família o no sabien on era la família, provaven de portar-los, i va haver-hi moltes cases que van funcionar així,
1: Sí.
0: posar-los amb gent on els nanos poguessin estar més o menys ben cuidats moralment i psicològicament, físicament, el menjar era el que era,
1: Sí, sí.
0: perquè... però almenys tenir un lloc segur.
1: I aquí a la Coma arriba una quinzena de nins de la retirada.
0: Exactament, entre 3 i 12 anys, em sembla
1: Sí.
0: que tenien. La més petita era una certa Rosita que s'ha mort no fa gaire temps i que tenia 3 anys.
1: Aquí també arriben refugiats polítics alemanys, no?
0: Sí, bueno, ells eren refugiats
1: Sí,
0: polítics,
1: sí.
0: van haver-hi d'altres, alguns que hi van ser-hi poc temps, n'hi ha hagut un que va ser un comunista que després va tenir un càrrec important a Alemanya de l'Est, després de la guerra, director de la ràdio i de la televisió.
1: Sí.
0: En fi, hi va haver refugiats alemanys i sobretot criatures, perquè sent, havent estat mestres, esclar, doncs, si hi havia criatures per protegir, a partir doncs, del 40, els primers, el 40 després de, quan, després de l'èxode del nord de França cap aquí, i sobretot a partir del 42, sobretot, amb aquesta senyora Mary Elms, aquesta irlandesa quàquer, que comprava, demanaven el gendarme que hi havia a la sortida del camp de Ribes Altes de mirar cap a una altra banda, i era així que...
1: Subornava el gendarme perquè deixés sortir...
0: Perquè no li controlés el cotxe.
1: Et treia del camp...
0: I els portava, entre altres, aquí...
1: La Mainada, sobretot,
0: eh? Mainada.
1: La gent que no va poder salvar-se va acabar als camps de concentració nazis.
0: Sí, malauradament ja no es pot veure, però fa pocs anys encara el camp de Ribes Altes es veia molt bé, les vies del tren,
1: sí,
0: que anaven cap a Drancy i després cap a Auschwitz.
1: A Mary Elms, aquesta quàquera irlandesa, se li ha reconegut, no?
0: Sí.
1: Això?
0: Sí, la seva acció en favor dels jueus se li ha reconegut i és l'única persona que hagi viscut aquí en el departament dels Pirineus Orientals que hagi estat reconeguda justa entre les nacions per Yad Vashem, pel govern d'Israel.

0: Ulleres, ja has explicat la història de la Cuma, la continuem encara, estem aquí a la Cuma, al municipi de Mosset, un matí esplèndid del mes de gener del 2021. Has explicat ja com Ives i Pete Kruger van arribar aquí, fugien del nazisme alemany, eren alemanys de Berlín, i arriben aquí el 33. Pete Kruger s'instal·la aquí, però després, més tard, va ser detingut per la milícia l'any 44.
1: Sí. Per què només el 44? Perquè hi havia un sotsprefecte abans i mentre hi va ser, per casualitat, ningú va venir aquí. Però quan el van canviar de destinació, va arribar la milícia. Fins llavors no havia arribat.
0: I la primera presó que el porten és el Castellet.
1: Sí, naturalment.
0: A Perpinyà.
1: El van detenir, els alemanys sabien molt bé que era aquí, ho sabien de feia temps, des del 33, de fet. Abans no, tenien altres problemes. Va anar al Castellet i després el van deportar a Berlín, va anar a la presó, i després, una història terrible, al final de la guerra, quasi al final de la guerra, quan els alemanys estaven perdent la guerra, hi havia els russos que s'acostaven per l'est i van treure tots els detinguts no jueus, dret comú, polítics, etc. Els hi van posar l'uniforme de l'exèrcit alemany i els van enviar al front de l'est. En Pete, que era pacifista, es va trobar amb un fusell a la mà. El primer soldat soviètic que va veure va posar el fusell a terra, va aixecar les mans i, per sort, l'altre no el va matar. Però el va fer presoner, presoner de guerra alemany, i el van deportar com a presoner de guerra alemany a un camp de treball a Leningrad, on s'hi va estar fins l'any 48, en què, gràcies a la Creu Roja, la gent va poder anar, els presoners alemanys van poder començar a tornar a casa.
0: D'acord. I mentrestant, la seva dona, l'Ives, és aquí a la Cuma.
1: Mentrestant, la seva dona, Ives, era aquí a la Cuma,
0: cuidant-se dels mainatges.
1: Cuidant-se dels mainatges. Sort per ella, en fi, dintre el que es pugui dir, no va ser tota sola. Va haver-hi dues dones que la van ajudar, una breument, una suïssa d'origen rus, alemany, en fi, que va ser un parell d'hiverns, i després una altra, que és la que va marcar la Cuma, Yvonne Granzon, una mestra que havia conegut la Cuma a través dels albergs de joventut, el moviment dels albergs de jeunesse que es va crear el 36 amb el moment de les vacances, de Cours et Pillets, i que havia vingut de tant en tant durant les seves vacances. I quan va saber que va tenir notícies de la deportació d'en Pete, el 44, va anar a veure, era una mestra pública a la regió de Nîmes, va anar a veure l'inspector i li va dir: me'n vaig a la Cuma. L'inspector la va cobrir, no va dir res, no la va denunciar, li va guardar la plaça, li va guardar el sou, i l'Ivonne va venir aquí.
0: Va venir aquí.
1: I s'hi va quedar fins es va morir aquí, pràcticament, es pot dir.
0: Perquè en aquell moment, aquí a la Cuma, hi havia una pràctica pedagògica molt avançada, no?
1: Sí, era una pràctica pedagògica molt avançada. Recordem tot el moviment pedagògic, la renovació pedagògica d'Alemanya dels anys 30. Faig una parèntesi, perquè aquest moviment pedagògic alemany havia tingut molt d'eco a Catalunya. L'Institut Escola, la renovació pedagògica de la Rosa Sensat, tot això, devia molt, des dels finals del segle XIX, Catalunya havia tingut. Però això, doncs, hi havia tot aquest aspecte pedagògic, i a més, el que devem a la IBES, en Pit també, però s'hi va afegir més tard, perquè el 44 no hi era, és de aconseguir transformar una cosa molt difícil, que era haver de sobreviure, però literalment, perquè si no tenien patates, si la collita de patates no era bona, no menjaven, de saber-ho transformar en un avantatge pedagògic. Perquè tot el que era cultural, ells tenien una cultura enorme, feien música, tot l'aspecte cultural hi era. Però de transformar el que és a la pràctica, llavors ja ens podem trobar també amb la influència de Montessori. Una mar de coses. Què fa Montessori? Adapta les coses a les criatures perquè ho puguin fer. Doncs van continuar fent. Es feia tot fins al final de l'època de l'escola, sí. Tot el que és pràctic, que és de vida material, que és de música, que és artístic i cultural, que és pedagògic, d'escola mateix, o que és d'educació física, tot això s'hi trobava. I això, als anys 40 i 50, i fins i tot, jo gosaria dir, fins als anys final dels anys 80 a França, era molt innovador.
0: I això ho coneixia un munt de gent, almenys ho sabien els mestres que volien fer una pedagogia nova. Ho dic perquè fa pocs dies he pogut fer una memòria, una missa com aquesta, amb una jove com és Júlia Taurinyà, que em parlava del seu padrí, l'Alà Taurinyà, mestre a Vallestavi, que venia aquí a la Cuma. I tu el vas conèixer, el
1: sí.
0: Taurinyà, l'Alà Taurinyà?
1: L'Alà Taurinyà el vaig conèixer. Vaig tenir la gran sort de conèixer-lo uns quants anys. I d'haver, sobretot, que encara estigués en prou bon estat per poder-nos acompanyar a fer muntanya al voltant de Vallestàvia. I abans, això era...
0: Home, tenir un guia com ell, eh?
1: Increïble, increïble. Sí. Sí, aquesta acció pedagògica localment, aquí en el departament, es reconeixia. Val a dir que a partir dels anys 50 va haver-hi uns... Com se'n diu? El director de l'Educació Nacional. De gent molt oberta. Al final dels anys 40 i els anys 50, i de Jeunesse et Sport,
0: sí.
1: L'educació popular. I aquesta gent es van conèixer, per exemple, hi havia una parella que vivia a Catllà els últims anys de la seva vida, que havien estat professors, ell de matemàtiques i ella de física i química, em sembla, a l'Escola Normal de Perpinyà, que eren gent molt oberta, i feien posar els estudiants de l'Escola Normal de Perpinyà
0: aquí,
1: a veure què passava, perquè també hi havia el moviment Frenet, hi havia estat, no va durar gaire, perquè l'Ives, que tenia un caràcter molt afirmat, es va barallar com un mico amb el Célestin Frenet, però bueno, per divergències de certes coses...
0: De mètodes
1: de coses mètodes,
0: així.
1: Sí. I bé, i doncs molts mestres, que ara ja són tots jubilats, i entre ells l'Alà Taurinyà, una persona tan extraordinària...
0: Sí.
1: No sé si t'ho va explicar la Júlia.
0: Veiem.
1: Però l'Alà va ser presoner de guerra.
0: Sí, això sí.
1: Tancat.
0: Durant 4 o 5 sí, anys, eh?
1: De diversos anys.
0: Sí.
1: I estaven intentant fugir perquè la gent no els entengués. Parlaven en català entre ells. I un soldat alemany que patrullava per allà va passar i com aquell qui res els hi va dir: no sou els únics que parleu català aquí. Alemanya i Suïssa alemànica, les millors càtedres de català a l'estranger, és allà que hi són, eh? No són pas a França o així.
0: Era un soldat alemany
1: un soldat
0: que
1: alemany,
0: comprenia el català.
1: Que entenia i parlava
0: català.
1: I que no els va denunciar.

0: Marta Gasollera, ja sabem una part de la història de la Cuma, estem aquí a la Cuma, a prop de Mosset, a 2 quilòmetres de Mosset. El 1945 la Cuma s'ha cremat i arriba aquí a la Cuma Gerard Betuen, un antic xaminot que s'integra a l'equip del centre i ajuda a la renovació, a la restauració,
1: a la reconstrucció,
0: a reconstrucció això mateix, de la Cuma. Gerard Betuen serà el pare d'Olivier Betuen, el teu marit.
1: Exacte.
0: Aquí hem lligat caps.
1: Ja està, ja comencem a lligar caps. Doncs. Efectivament, des de l'any 45, la família Betuen ha estat un dels pilars de la Cuma.
0: I al cap dels anys, 89-90, finalment feu de la Cuma un centre d'acolliment internacional.
1: Sí, fem un centre d'acollida. Els fundadors es van morir al final dels anys 80. Quan es van començar a fer vells, es va començar a posar quan ells es morin, sí, perquè la Cuma havia estat comprada pels quàquers, ens en recordem, i després de la guerra els quàquers en van fer, veient com treballaven, el que havien fet i com treballaven, els hi van donar en propietat, van donar la propietat, els hi van regalar. Llavors ells van dir, havien fet tota aquesta feina, la casa que era seva però que els havia estat donat per això, què podien fer perquè sobrevisqués? I un advocat o un notari o no sé què van dir una fundació per l'educació. I doncs, des de l'any 72, som fundació d'utilitat pública. No volíem, estàvem canviant, seríem al començament els pares de l'Olivier una mica de lluny, però nosaltres, sobretot amb l'equip que havíem, volíem, ens havíem de quedar dins del món de l'educació, de tota manera no teníem ganes de fer altra cosa, de fer turisme, o què sé jo. Som pedagogs tots dos, encara que ell no tingui la formació, és innat, però no volíem continuar fent exactament el que s'havia fet. Quan agafes el lloc d'algú, fer exactament, sempre, no serà mai igual. I vam tenir l'oportunitat de canviar la casa, doncs, que hi havia els locals, poder fer una renovació perquè estava una mica trotinat. Si trobes algun antic alumne t'ho explicarà. I fer treballar amb infants, amb gent més gran, fent les classes verdes, treballant molt sobre el medi ambient, sobre el patrimoni, sobre les llengües. Fem les colònies de vacances, que és una altra manera de fer pedagogia, de fer educació. I, sobretot, molt de pressa, molt aviat, per casualitat, una d'aquelles casualitats, hi havia una reunió, va ser els anys, devia ser una mica més tard, finals dels anys 80, 90, no, dels anys 90, una reunió sobre l'educació no reglada, hi havien convidat gent dels Pirineus Orientals i allò que cadascú va anar traient, jo no hi puc anar, ho diu amb un altre, jo no hi puc anar. Bueno, al final va arribar aquí, va arribar a mi, i me n'hi vaig anar. I vaig conèixer molta gent, molt trempada, i en particular una gent d'una associació de Manresa, el CAE, que encara existeix, amb els quals ens vam entendre molt, i llavors ells participaven a projectes europeus, tot això, i ens hi vam tirar de cap, perquè val a dir que aquí uns fundadors alemanys, l'Olivier, la seva mare, té dues nacionalitats, és franco-suís, la seva mare és suïssa, jo vinc de Catalunya. Sempre hi havia hagut aquest aspecte internacional. Cada any, mentre era a escola, hi havia una noia que venia o d'Alemanya o d'Anglaterra per treballar, una mena de curs pràctic, de voluntariat, en diríem. Hi havia un home que teníem un hort, que tenia mort a aquella època, que treballava a l'hort, que era un refugiat polític xilè, la seva dona ens venia a ajudar.
0: Sí, sí.
1: Bueno, sempre hi ha hagut no sé quantes nacionalitats aquí. En fi, doncs aquesta gent de Manresa ens van dir ens aniria bé tenir un soci francès, perquè teníem amb Itàlia i amb Holanda i els catalans. I vaig dir, bo, apa, doncs som-hi. I ens ho vam passar tan bé que des de llavors no hem parat de fer projectes europeus.
0: Ah, molt bé. Amb la gent de Manresa.
1: Amb la gent de Manresa i després amb altres gent.
0: D'altres llocs, clar.
1: I amb els de Manresa, mira, l'hivern passat, al començament del confinament, vaig fer-hi un curs a distància, el vaig com a alumne, perquè sí. Sempre va bé aprendre coses dels sí. altres, sobre voluntariat.
0: Sí. D'acord. Aquest confinament suposo que ha bloquejat totalment la
1: sí.
0: CUMA.
1: Durant el 2020 hem tingut pràcticament 6 mesos, hem estat tancats administrativament. És una d'aquestes, com els hotels, els sí. restaurants, etc.
0: I això ha portat problemes financers? Grossos? Sí.
1: Hem estat de sort, l'any anterior havíem treballat molt i molt bé, perquè la Fundació, tots els seus recursos, és el que es fa treballant, eh? No hi ha cap milionari que ens doni diners. Havíem treballat molt, per tant, teníem una tresoreria, i val a dir que ens vam acudir de seguida, justament perquè teníem uns grups europeus que havien de venir, ens vam adonar que ens tancarien abans que els altres, perquè van començar a anul·lar els alemanys, i vam poder posar en marxa les ajudes, i hem estat de sort. Encara sobrevivim. Esperem que no n'hi hagi massa, perquè... Una mica va bé, però massa...
0: Serà delicat, si no.
1: Serà com...

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb Marta Casulleres, feta un matí del gener del 2021 a la Coma, a Mosset. Sona la cèlebre obertura del Barber de Sevilla de Rossini, una de les músiques que ella m'ha demanat, com les altres músiques que han acompanyat l'emissió. Les Corrandes d'Exili, el poema de Pere IV, musicat i cantat per en Lluís Llach, i La Fantasia Impromptus, opus 66, de Chopin. Amb Marta Casulleres he de parlar encara d'un munt de coses, de Mosset, i sobretot dels 10 anys d'òpera que s'hi va fer. Ella hi va participar molt activament. Serà a la segona part de la seva memòria, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Quan, a les darreries de l'any, el carter ens porta amb el calendari l'anunci de l'any que ve, i mentre espera l'estrena, acostumada, no sap que ens obliga a la mateixa reflexió. No se n'adona gaire i somriu. De fet, com no hi ha a casa on no penetri el calendari, no hi ha llibre més divulgat pel món. Encara que s'ofereixi en una sola plana, llisa, és realment un llibre enlluernador de tant clar i, entre els llibres, el més necessari, el més net de tota mentida. Com no lliga cap frase en la sobrietat del seu estil, fa de bon llegir. Fins creuria que l'entenen les velles, que no saben de lletra, i que, amb l'ajuda de les ulleres, encerten el punt just de les broques. Tal era el cas de ma pobra tia de Corbera, que tothom anomenava la Guida. Ella no canviava mai el calendari, que per un sempre més havia fixat a la paret de la cuina, per damunt de la taula. S'hi avenia perfectament, encara que datés del temps de les pipes blanques. El considerava com una relíquia o com un oracle. «Quants ne comptarem, divendres vinent?» «Mira el calendari, fill, i t'ho dirà. El vostre és massa antic i no ho porta». «I ara, què dius? Tots els calendaris són iguals? I, si no es concerten, ho arregles tu mateix, ja que vas a estudi». Ella se regia amb les festes dels sants, que és tot el que necessitava, i no tenia prou amb un toc de campana per a complir els seus deures de cristiana. Era una dona de la llei vella i anava, encara, al camp un dia entre altre. Cada matí portava ses tres o quatre gallines a la parreguera, cada tarda les arremies al joguiner dins la barraqueta i recollia sense falta tots els ous que ponien. I així, amb la carn salada i la vendresca, la juliana del divendres i el seu enciam de margaridetes, manava una vida quieta. Temps ha que s'esfosa entre els ossos de la muntanya, i encara la veig amb sa còfia senyida al front. De Josep Sebastià Pons, Llibre de les set xivelles, publicat a la Biblioteca Selecta, Barcelona.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: A Òpoli Perillós, 95.
2: Sonin tons i plats, que sonin els vents, la gent sigui un crit, la pipana tocar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
5: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
7: Havaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
6: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
8: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
6: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Arjau de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèliu, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Eulogio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: En ritme de so cubà hem escoltat per al grup Bambalandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera. Defensors de la llengua i la tradició, interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta cançó.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Havaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Havaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni havaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a El Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: Hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que com sempre gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres. Agraïm-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adéu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels hams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en GP Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtic en quant a Havanera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la Remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar. I el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels. És la una.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Tinc una pena tan teva
3: que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fondat que la mar. La mar i la pena en plena mar. La mar aguanta la terra. La terra, el mar aguanta.
2: Per no pagar tanta pena.

ai, ai. Tinc una pena tan teva, ai, ai, ai, ai, ai. Al racó del pare tard tinc la barca fondejada, per quan digues que pirem i a la boca de l'infern. Tinc la barca embarrancada i sense vela i sense rema.

sento fradicio di magia. Ma forse quest'ora si

Esquitxos de clàssica. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Orellà, 95.5.
4: Laia, fes nom, nom, nineta dels coloms.

refà el piano lluent del temps que se'n va. Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol. Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol. Laia,

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Claudi, de l'associació Arzed a Eus. L'associació Arzed organitza el 6 i el 7 de juny la 28a edició de Croisée d'Art a Eus, exposició d'obres d'art en presència d'artistes i artesans en les cases de particular. Deambulació lliure i gratuïta, performances i espectacles vius. El 6 i el 7 de juny a Eus, de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
2: Ràdio Arrels, a Forques, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.
2: Bona nit, cargol, sall del teu bressol. Ves a fer mil turns, que és gros el món, i siguis de retorn, cargol, quan el sol recomenci el seu vol.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arre d'Història Conflent Canigú. La nostra darrera cita insòlita tindrà lloc el dissabte 6 de juny a les 11. Veniu a gaudir de l'entorn excepcional del Priorat de Marcevol per iniciar-vos al ioga. La Cathy Paulik, professora diplomada, us guiarà en la pratique per imprégnar-vos de la calme del lloc. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari,

0: Non, mais non, je...
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arre d'Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martina Boé, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
3: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

Jo m'aplico, rego al jardí, no escric per insomni. Tinc un testimoni per cada pel·lícula que explico. Estic rebentant el Twitter, a la butxaca un clipper, una placa implica quedar-se en boles com un stripper. És jo i la base a soles, passant les hores en secret. I és un fet al repertori, tinc la llengua bífida, una llep al nèctari, l'altra narra històries. També és cert que molts tenen lletres estúpides, volen en estampida les idees lúcides, però són artistes.

0: necessito res més, un glob d'arsènic. Escric un altre capítol de pensaments onírics, decorats per un estil lliure líric. Porten com a títol rap, és el mètode empíric. Soc cínic, llegeixo la instrofil per randa, simple Darwin, el fort sobre el feble. Som l'exemple que desmunta la regla. Bon rap casolà, teatro mágico és el temple.
1: Rap com a Zili fins que mori. Dia de cel i sis de purgatori.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Soc Aurélie, del País d'Arrel d'Història Conflent Canigó. Abans de la pausa de l'estiu, us proposem una darrera cita. El divendres 19 de juny, a les 5 de la tarda, a Villefranca de Conflent, tindrà lloc una conferència animada per l'Alba Zamarbide, doctora en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Reditorio Conflent Canigó.
2: Radio Arrels, a Toluges, 95.
3: Quina ràbia, no vull més ràbia, no vull...
4: El català que parlem al País Valencià és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

doncs volies el teu món. Sí que en aquell temps ningú entenia que la teva pròpia família no et pogués donar tot el consol del món. I em

So clearly, I've let myself go. So does admission.

0: Esquitxos de jazz.
1: En un món de flors i pantans, entre pols de 200 diamants, ja no sé si voldré cremar

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribesaltes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
2: Ràdio Arrels, el Soler, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.
2: Us voldria parlar d'un temps particular, d'una època, no m'ho creureu de recordar. En aquell temps

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.

t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han

Una silueta travessa en el fred de la nit, cruixen sota els seus peus espurnes, degebrades, palles sota el pes

tanca la porta. Prova d'escriure un xic, cerca una melodia, dubta de ser músic. I quan arriba l'alba, se li escapa un gemec i m'adono que aquest home... Ara sí, el conec.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
3: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66.
4: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Fregner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

0: Fast as I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.
1: I don't wanna hold on to this moment.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Fins ara hem escoltat Ruta 66, el moment 100% americà a Radio Arrels, amb Pitu Dos Santos.
1: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Arriben moments que més que un programa de ràdio semblem un obituari. La setmana passada vàrem dedicar el nostre programa 2027 a la figura del compositor Don Schlitz, que ens havia deixat recentment i que ens va portar en la seva veu o amb d'altres les seves millors cançons. Avui també començarem recordant amb una de les trajectòries més interessants de la música country, sobretot del moviment outlaw dels darrers anys. David Alan Coe ens va deixar el 30 d'abril de 2026 a l'edat de 86 anys, una de les estrelles amb més talent de la història de la música country, conegut per gravar èxits com ara Mona Lisa Lost Her Smile, The Right, You Never Even Called Me By My Name, She Used To Love Me A Lot o Long Haired Redneck. Va aconseguir 63 senzills a les llistes de Billboard. Avui l'homenatgem, ho hem fet començant amb la primera de les cançons que va editar com a senzill, aquest tema One Way Ticket to Nashville, una cançó de l'any 1969, que òbviament en aquell temps no va entrar a les llistes, un temps en el qual ell es movia entre el blues i el country. La primera cançó que ho va fer, que va entrar a les llistes, va ser l'any 1974, la peça anomenada If I Could Clean the Walls of This Bottle. Va ser un èxit molt menor, al número 80, però també la recordarem.

Va ser un compositor amb molt de talent, amb artistes com Johnny Cash, George Jones, Willie Nelson, Tommy Wynette, The Oak Ridge Boys i molts més gravant les seves cançons. Els seus èxits més grans com a compositor van ser aquell Won't You Lie With Me in a Field of Stone, gravada per Tanya Tucker, i aquella icònica interpretació de Johnny Paycheck de Take This Job and Shove It, que més tard va inspirar una pel·lícula del mateix nom. Va néixer a la població d'Akron, a Ohio, el 6 de setembre de 1939. Avui, al Club del Country, recordarem alguna de les seves cançons més legendàries, però ho farem amb algunes altres, perquè també dedicarem un especial amb el nostre programa Country Classics a la seva música. Recordarem el 1970, per exemple, l'any 71, quan aquella cançó que hem dit de la Tanya Tucker va arribar al número 1 i el va catapultar també a signar amb Columbia Records. Després va començar a publicar excel·lents àlbums. Aquell àlbum, Once Upon a Rhyme, contenia el seu èxit més gran, la cançó escrita per John Prine i Steve Goodman, You Never Even Call Me By My Name.

Com hem dit, algunes de les seves cançons més icòniques, de fet, les va portar al número 1, cosa que no va aconseguir mai de manera individual, excepte al Canadà, on sí que hi va arribar el 1984 amb aquest Mona Lisa Lost Her Smile. Doncs, com dèiem, dues cançons precioses que ell va compondre i que van interpretar altres artistes. Us portarem a terme, ara mateix les escoltareu, el Will You Lay Me With Me in a Field of Stone, de la Tanya Tucker, i després el Take This Job and Shove It de Johnny Page, que el Club del Country homenatjant David Alan Coe.

extraordinària la seva música. Com diem, li farem un especial també amb el Country Classics i anirem escoltant les seves cançons, tant les pròpies com les que va compondre per altra gent, amb els nostres programes, perquè s'ho mereix, no ho hem deixat mai de fer i ho continuarem fent. Mona Lisa Lost Her Smile va ser el seu més gran èxit a les llistes americanes de música country, número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà. Una cançó escrita per en Johnny Cunningham, enregistrada per ell i que va ser el primer senzill del seu àlbum del 1984, Just Divorce. Escoltem aquest fantàstic Mona Lisa Lost Her Smile.

El record de David Allan Coe. És molt més fàcil recordar els grans artistes que ens en deixen, però de vegades ens deixen també figures emblemàtiques de la història de la música, però que no són conegudes per al gran públic. Fa molt poc ens ha deixat en Mickey Gamble, que va ser el cofundador de Crossroads Music. Era el líder, de fet, d'aquest segell discogràfic, i els seus associats, que van sorgir d'aquí, com Horizon Records, Sunlight, Mountain Home Music Company, Organic Records, unes empreses, uns segells bàsicament que estaven molt vinculats al que era la producció musical de bluegrass i de música d'aquell Southern Gospel tan magnífic, i que sempre va recolzar al màxim els artistes. Ell venia de Carolina del Nord i tenia una visió de la música molt familiar, d'aquí doncs que promocionés bàsic grups com per exemple un que va estar-hi diversos anys amb 7 àlbums per al seu segell discogràfic a Mountain Home Records, molt conegut a la formació de Grascals. Homenatjarem a la figura de Mickey Gamble, que, com hem dit, ens ha deixat en recentment amb la música de The Grascals i aquesta cançó d'homenatge que es diu If You Want Me To.

L'hem homenatjat amb aquesta cançó de Grascals, però la seva tasca de productor també ens va portar excel·lents temes de producció, com per exemple aquell disc que ens va conduir anys enrere i en el qual doncs, ens va portar la producció del 1994 per al seu segell Horizon Records, la música d'una de les bandes també legendàries dins el món del Southern Gospel o del Bluegrass, la banda de Lafayette de Tennessee, The Isaacs. El 1994 els hi va produir aquest disc en el qual es trobava aquest tema Carry Me amb la guitarra solista de Tony Rice i l'acompanyament de diversos dels membres de The Isaacs, com la cançó escrita, la veu d'aquesta cançó, les lletres per Sonia Isaacs.

El record i l'homenatge també del Club del Contra amb una icona. Esperem que la setmana que ve puguem fer un programa tranquil, normal, amb virtuts com la vida i no la desaparició de llegendes, perquè aquesta setmana hem de parlar d'un altre que també ens ha deixat i ho ha fet també recentment. El 24 d'abril ens deixaven Cliff Downs. Era un veterà de la indústria musical americana, molt respectat tant en la seva tasca com a artista, com a compositor, com a productor i com a publicador. Va morir després d'una llarga batalla amb el càncer. Va formar part dels anys 80 del duo Downs & Price amb el vocalista Jimmy Price. Era artista de música pop que va firmar per Atlantic Records i que van debutar l'any 1986. Després es va traslladar a Nashville i allà va triomfar amb cançons que va dirigir diferents artistes de pop, de country, de música cristiana contemporània i també de jazz. Wynonna, Gabby Barrett, Glenn Kendall van enregistrar les seves cançons. Però avui, homenatjant-lo a Cliff Downs, recordem a B.J. Thomas amb la seva interpretació del Don't Leave Love Out There All Alone.

bona tasca la de Cliff Downs com a compositor, no amb els èxits que han tingut molts altres, com per exemple Anton Schlitzer, qui van dedicar tot el programa de la setmana passada, però també excel·lent, i també com a productor. Un dels discos que va produir va ser l'any 1994, quan ens va portar aquell The Boy in Me per al segell New Haven Records, enregistrat i distribuït sobretot al Regne Unit i a Europa, dins aquest ambient del country, la revifalla del folk i de la música, en deien world music aleshores, country gospel era bàsicament aquest disc d'en Glenn Kendall, The Boy in Me, que va produir, com hem dit, el nostre protagonista del dia d'avui, d'aquesta part, en Cliff Downs. Recordem també una de les cançons, la que donava nom la primera del disc, en la qual a la guitarra acústica també s'acompanya el mateix Glenn Kendall amb la cançó d'en Geoff Thurman i en Kevin Stokes.

música instrumental a càrrec d'una de les grans llegendes de la música i a càrrec a la composició d'una presència vital a l'escena musical de Nashville durant més de 70 anys. A l'edat de 88 anys moria recentment també. També ens acomiadem d'ell avui, a la música Wayne Moss, un dels grans entre la música. Va ser un dels guitarristes que sempre es triaven en primer lloc a les sessions de Nashville, productor també de discos i també era el propietari del lloc de gravació, dels estudis de gravació més antics independents de Nashville. També cofundador de les bandes de música country rock Area Code 615 i el Barefoot Jerry. Nascut el 1938 a South Charleston, a West Virginia, va arribar a Nashville l'any 1959. El primer tema important d'ell va ser el Sheila de Tommy Rowe el 1962. També va la guitarra que podem escoltar amb Lo Pretty Woman d'en Roy Orbison o amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan és la seva, a part de multitud d'altres pels quals ha passat Lori Chaline, Patsy Cline, Charlie Pride, Everly Brothers, Roger Miller, Marty Robbins i moltíssims d'altres, un dels més aclamats artistes. Però, a més, també va estar a l'estudi per al Jolene o el I Always Love You o el Coat of Many Colors de la Dolly Parton. També amb Tammy Wynette, amb el Stand By Your Man o amb aquell Only Daddy de Walt the Line de Waylon Jennings, ja veieu on sentim la seva música. Wayne Moss també va compondre peces com aquesta que ens ha obsequiat ara en Cher Atkins, aquest A Mouse in the House, una cançó que ens arribava des d'un disc de l'any 1985, tot i que era música d'anys enrere. I també el podem escoltar al costat d'en Jerry Jeff Walker amb aquest No Roots in Ramblin' del 1969.

Així hem escoltat a Jerry Jeff Walker, però òbviament és l'homenatge a Wayne Moss, intèrpret nascut el 9 de febrer de 1938 i que ens deixava el 20 d'abril d'aquest 2026. Ell va néixer a South Charleston, a West Virginia, i ens va deixar a Madison, on vivia recentment a l'estat de Tennessee. I un altre que també ens ha deixat, del qual escoltarem només una cançó, és un intèrpret de Oconomowoc, a l'estat de Wisconsin. Va néixer allà el 25 d'agost de 1945, a l'edat de 80 anys, moria aquest 16 d'abril de 2026. Un programa avui, ja us ho hem comentat, al principi, que sembla més aviat una necrològica. Craig Crumpth era bateria, percussionista, arranjador, productor musical i compositor, i l'hem trobat en centenars d'enregistraments de Tanya Tucker, Dan Seals, els Remingtons, Tones Van Zandt, Rodney Foster, Patti Loveless, Pam Tillis, Leanne Rimes i molts d'altres. A més, també va ser el productor i tota la percussió portava la seva firma amb aquell Rainbow del 1987 de Dolly Parton, però a més ell era un dels habituals a les sessions discogràfiques d'Alabama i va participar-hi en discos com el Southern Star, el Pacey Tone Down, l'American Pride, el In Pictures, àlbums de finals dels 80, principis dels 90. Ha participat en multitud de sessions també de música pop i ha estat un dels bateries més i percussionistes més sol·licitats de la història de la música de Nashville. Per tant, també aquí el nostre homenatge en el dia d'avui, perquè, com he dit abans, no ens en recordem només de les grans estrelles, sinó d'aquells que no són tan coneguts per tots vosaltres, per la gent de peu, perquè ens agrada escoltar només la música i coneixem els artistes, doncs també els volem homenatjar. A més, si el voleu escoltar, tot i que no és d'aquest programa la música, la podríeu escoltar amb cançons d'una de les grans artistes de la música, com Kim Carnes, amb aquelles cançons com el Bette Davis Eyes de 1981 o el Crazy in the Night del 86, ell també hi és cantant amb aquelles cançons. Per tant, darrer homenatge del programa d'avui a Craig Crumpth, i ho fem amb un d'aquests àlbums en els quals ell hi participava, aquest d'Alabama, amb una de les meves cançons predilectes de sempre, aquest Song of the South. Ha estat avui el Club de les Necrològiques, llestimosament, Club del Country, en el dia d'avui. Serà fins la propera. Adéu-siau.

Mr. East Beautiful Blues, fotudament bonic. Des de l'àlbum Daisies of the Galaxy, Eels, al 2000. It's a beautiful day. Aquesta és la connexió bonica, radiant amb els YouTube, un hit emocional del All You Can't Leave Behind, tot el que no podem deixar enrere, al 2000 i YouTube.

We Were Beautiful, érem meravellosos, preciosos, els Pelan Sebastian, en un moment incombustible del disc How to Solve Our Human Problems, com solucionar els nostres problemes humans. En directe us presentem els meus amics de Charlatans des de l'àlbum As and As Only, nosaltres i només nosaltres, el 1999, de Charlatans.

Right, Lloyd Cole, Beautiful City, una ciutat bonica, amb els Commotions a 1984, des de l'àlbum Rattlesnakes. I aquí ens arriben des de Liverpool, Chuck. Beautiful, bonic tema, inspirat a la banda de Liverpool. En 1999 ens presentaven el seu fabulós tercer àlbum, Chuck.

Beautiful. Beautiful James, el tema dedicat al James, els Placebo, al 2022, el tema extret de l'àlbum Never Let Me Go, No Ho Deixem Anar. Continuem amb aquesta connexió Beautiful, how beautiful, how beautiful you are. No tot és tan maco i bonic com sembla. A vegades l'odi s'amaga darrere d'un somriure. Aquest és el tema de Cure, des de l'àlbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987, The Cure.

The Cure, You're Still Beautiful, malgrat tot, la bellesa psicodèlica no passa. Aquest és un moment incombustible del disc Afternoon, Good Gold Afternoon Fix, una tarda daurada a Austràlia a 1990 amb The Church. Continuem amb la psicodèlia, aquesta psicodèlia bonica des de Califòrnia amb White Fence, la tanca blanca, formada amb Tim Presley, i al capdavant ens presenten Orange aquest 2026, White Fence.

Another Beautiful Day, en companyia de l'australiana Courtney Barnett. Un altre dia meravellós, aquest 2026 ens presenta el seu quart àlbum, Creature of Habit. Continuem amb aquesta connexió bonica, maca, preciosa amb John Lennon des de l'àlbum Imagine 1980. Aquest és el tema dedicat al seu fill Sean, un noi preciós, Beautiful Boy.

Yeah, I feel beautiful. Ens sentim meravellosament bé, bonic, aquest tema, aquesta joia extreta del Jewels for Sophia amb Robin Hitchcock a 1999. I abans d'arribar al final, aquí tenim el bonic món del Nick Cave and the Bad Seeds al 2004 des del seu àlbum Avatar Blues.

There she goes, my beautiful world. Allà va el meu món meravellós, preciós, més enllà d'una vida ordinària, amb Nick Cave i les llavors, les males llavors. Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió bonica, preciosa, meravellosa. Tanquem amb un tema al final dur, ràpid i vell en ve alta, com aquest tema del Cinerama. Ens acomiadem amb el David Gage amb This is Cinerama. Baba Boom, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

Cada cop que em mires m'encerrones i col·lapses els camins que m'alliberen fins que em perdo en l'univers. Caic en un forat descomunal, em fas tan mal deixant-me cau amb la foscor parlant d'amor i de Freud. Cada cop que em parles m'encerrones amb tortures i em fereixes amb promeses i mentides fins que em perdo en l'univers.

0: Ràdio Arrels.
1: A Cornellà del Conflent, 95.5.
2: Allà part Benen, Argent, Senovan, Vein i Keu Sierra.